0: sabrosa.
1: Que no saps com animar un parquineo? Posa

0: graciosa, la vida és més sabrosa.
1: Som la teva excusa per moure el cul.
2: Flash!
1: Flash FM.

Catalunya, el ritme el marca Flash FM. Lleida, 104.1. Alcarràs, El Picat, Balaguer, Mollerussa, Alguaire, Torregrossa, Linyola, Cervera. Flash FM arriba a tot arreu. Som únics. Mama.

0: Què tal, com esteu? Molt bon dia!
1: Des d'ara i fins a les 11, teniu sou per estona amb el Flash Matí, el matinal de Flash FM. Flash, Flash, Flash. Amb Héctor Ortega i Gemma Manzanero.
0: Ara.
1: Aquest és el número 1 de l'emissora que mana. Flash. Flash FM.
2: La que manda.
0: Ara mateix, les 6 del matí d'aquest divendres 17 de juliol. I així, d'aquesta manera, engega un nou Flash Matí amb el número 1 de Flash FM.

0: És tremendo tot el que està aconseguint el Quevedo amb l'àlbum El Baifo i les seves cançons, eh? Una d'elles, sens dubte, evidentment, aquest La Graciosa amb l'Elvis Crespo. De nou, aquesta setmana va repetir com a número 1 aquí a Flash FM. Vinga, bon dia!
1: En La Graciosa la vida es más sabrosa.
0: Benvingut i benvinguda a un nou Flash Matí.
2: No us espanteu! Esteu a punt de ser despertats pel matinal de Flash FM. El Flash Matí. Ritme, actualitat i bogeria per començar el dia ben amunt. Comença una nova edició del programa despertador més potent de Catalunya.
0: Foli canya.
2: El Flash Matí.
0: Ara mateix són les 6 i 5 minuts d'aquest divendres, d'aquest 17 de juliol del 26. Ella allà, Elvis Crespo, que ja havia sonat aquí en altres ocasions a Flash FM, potser passant més desapercebut, amb la zuquita de l'Steve Aoki, amb el bailar de De Oro, vamos a bailar, doncs és el mateix paio, eh? En aquest cas amb el Quevedo, La Graciosa, número 1 de Flash FM, número 1 del calibre 45, demà dissabte al vespre sabrem si encara poden gaudir d'una setmana més com a líders o algú li roba la casella. Bueno, roba no, perquè al final aquella cançó que sempre acaba arribant al capdamunt de la llista és perquè s'ho mereix i perquè és la més votada sempre a flashfm.cat. Així posem en marxa aquest nou Flash Matí, que no és un Flash Matí qualsevol, perquè és l'últim de la temporada 2025-2026. Bravo, bravo, bravo. A partir de dilluns començarà el Flash Matí d'estiu, eh? Ja sabeu que aquí això, una cosa habitual, no us deixem abandonats i abandonades al llarg de l'estiu. Al contrari, ens posem en mode estiu. Per tant, a partir de dilluns el programa començarà a les 7 del matí. La temporada d'estiu és de 7 a 10, el Flash Matí d'estiu, vale? Ho dic perquè ho sapigueu. Això serà a partir de la propera setmana. Avui tenim en marxa l'últim Flash Matí d'aquesta temporada. Salutacions d'Héctor Ortega. Què passa? Com esteu? Gràcies per ser-hi, eh? El lloro perquè avui tenim les últimes entrades pel branch, d'aquesta setmana. La última samarreta del Flash Matí, del Por la Mañana Café, Por la Tarde Ron. I sobretot el que tenim és molta música. Engega Shakira, Burna Boy.
2: Flash! Els matins són del Flash Matí.
0: Fem el primer cafetó avui amb el Dai Dai. Gràcies per triar Flash FM.

0: Ara mateix, les 6 i 12, gairebé d'aquest divendres, ja tenim aquí el cap de setmana. Pam, pam. I escolta, avui tenim el Flash Matí, les últimes entrades pel Branch Electronic Festival. Festival arro de música electrònica, al qual us hi estem convidant, perquè hi aneu a l'agost. El dia 7 d'agost, en concret, tenim entrades dobles per aquest festival, del qual som emissora oficial, Branch Electronic Festival. Bueno, com us deia fa uns minuts, avui és l'últim programa de la temporada. Per tant, el que volem saber avui, el que volem que ens digueu a través del WhatsApp del Flash Matí, és què és el que us agrada més i el que us agrada menys del Flash Matí.
1: Envia'ns un WhatsApp al 628-06-05-13.
0: Podeu rajar una miqueta del programa o dir-nos què és el que més us agrada d'aquest programa del Flash Matí, eh? Si voleu, el WhatsApp està operatiu, 628-06-05-13. En joc, entrades pel Branch Electronic Festival, 7 d'agost, Parc del Fòrum de Barcelona. Què és el que més us agrada del Flash Matí o què és el que menys us agrada del Flash Matí? Així ja, saps, per poder millorar de cara a l'any que ve, eh? Que millor que sigueu vosaltres qui ragi del programa, no? D'alguna manera. Mentre ho feu, sona Coco, Marcus, el convidem. Perquè des de Puerto Rico, doncs hem de fer sonar una miqueta d'aquest so de l'artista que més està de moda ara mateix. Coco!

0: Es diu Ella no sigue modas, és el Juan Magán amb el seu electro latino habitual l'any 2012 col·laborant ni més ni menys que amb Don Omar. I ara mateix sonant a Flash FM per aixecar el país en aquest divendres. Vinga!
1: Flash Matí, de 6 a 11. El despertador més potent de Catalunya.
0: Són les 6 i 20 minuts d'aquest 17 de juliol.
2: David,

es diu Maladí. Aquesta us la vam començar a posar aquí doncs ara fa unes setmanes, com a aposta personal. M'ho vaig jo, Maladí, s'enganxa com una mala cosa. Fa estiu. I nosaltres doncs la tornem a recuperar en aquest divendres. Arrenca el cap de setmana, el tenim aquí a tocar. Això sí, avui hem d'aixecar el país, De moment, 6 i 26 minuts d'aquest divendres, 17 de juliol. Enlloro perquè aquesta mateixa nit estarem a la Festa Major de Quart. Avui al Flash on Tour aterra a Quart, a Girona, allà, al costadet de Girona, Avui Flash on Tour amb el Sergi Domena, el Jaume Riu i qui us parla, l'Héctor Ortega, del Flash Matí. Us esperem a la plaça de les Terrisseres, concretament a la nostra cita anual, podríem dir, perquè ja van uns quants anys de Festa Major de Quart i Flash FM, cosa que celebrem, evidentment, i desitgem que així continuï, És una nit molt xula i això començarà doncs aquesta mateixa nit a partir de les 11, com us dic, plaça de les Terrisseres de Quart, avui Flash on Tour. De moment fem la prèvia, apropant-nos a 2:15 d'aquest divendres amb Bad Bunny, Nueva York. Sí,

0: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
1: Bon dia, són 6:45. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha aplanat l'aplicació de l'amnistia als líders del procés i el retorn de Carles Puigdemont. La resolució que avala la llei obre la porta a la tornada dels exiliats, però no té un efecte immediat per a ells ni per als condemnats per inhabilitació com Oriol Junqueras. Sobre les despeses del referèndum de l'1 d'octubre i del procés, ha dit que són amnistiables i que no van perjudicar les finances europees. D'altra banda, els bombers han hagut de treballar en un altre incendi a Aiguamúrcia, a l'Alt Camp. L'han pogut donar per estabilitzat en poques hores i només ha cremat gairebé 2 hectàrees. L'avís d'una nova columna de fum s'ha rebut cap a 2:00 PM i ràpidament s'han activat 30 de dotacions, 21 terrestres, 6 helicòpters i 4 hidroavions. I els Estats Units exigiran proves de nivell de testosterona a tots els seus militars de més de 30 anys i els injectaran suplements si estan per sota del que considerin adequat, segons ha anunciat el secretari de Defensa dels Estats Units aquest dimecres. Aquest programa de detecció de deficiència de testosterona té com a objectiu garantir que tinguin els nivells adequats d'aquesta hormona per rendir al màxim de les seves capacitats. Els esports. A 2 dies del Mundial, Lamine Yamal té algunes molèsties i ahir es va entrenar al marge del grup, però la Federació Espanyola ha assegurat que no té res greu i que podrà jugar el partit amb normalitat. Recordem que Espanya i l'Argentina es trobaran per primera vegada a la final d'un Mundial aquest diumenge a 9:00 PM.
0: Flash Matí, el despertador de Flash FM.

0: és el Bene Tumpayo, que un dia va agafar una melodia històrica de cinema, Los Chicos del Coro, eh? Li va molar molt la pel·li i va dir, saps què? Aquí li poso un bombo, una caixa i fem aquí un temazo internacional, eh? I ho va aconseguir. Amb el Bois Sutton, Semin. I nosaltres al Flash Matí doncs la tornem a recuperar per començar ben amunt aquest divendres. Les 6:34, Jan Ponsa, bon dia, tio.
1: Què tal? Bon dia, Héctor, com estàs?
0: Escolta, Jan, s'ha de dir que avui és l'últim programa de la temporada 2025-2026.
2: És molt bèstia.
0: És bèstia, és greu,
2: és
0: això.
2: És greu, és greu.
0: Això el que vol dir és que la propera setmana començarà el Flash Matí d'estiu, que, clar, això no vol dir, no vol dir que la gent es quedi sense programa,
1: correcte,
0: ni molt menys.
1: Correcte, correcte. Eh? Això sonarà sonant, i a més amb tu.
0: Bueno, sí, però el tema és que a partir de les 7 del matí, eh?
1: Això sí, perquè la gent pugui dormir una mica més, que l'estiu ja té aquestes coses.
0: Nosaltres canviem el programa moda estiu, versió concentrada de 7 a 10 del matí. Per tant, ara mateix, però de dilluns, sonarà música automàtica, saps?
1: Perfecte.
0: No passa res. A les 7 ens hi posarem. Escolta, ja en va, anem per feina. El temps, vinga.
1: Vinga, va, som-hi. Doncs mira, avui ens espera un dia força tranquil, amb sol al matí, i a la tarda creixeran alguns núvols a punts del Pirineu i de les Guilleries i el Montseny, avui sense ruixats, on un dia les temperatures ja es comencen a calmar una miqueta i sembla ser que de cara al cap de setmana doncs tindreu una mica aquesta tònica. Els matins força estables, bastant sol, núvols alts, i a la tarda doncs creixeran alguns núvols, sobretot a punts del Pirineu, i podrien deixar alguns ruixats. Poca cosa més, cap de setmana tranquil. Us recomano que aneu a la platja, a la piscina, en bicicleta fora de les 3 al migdia, a córrer, a nadar, a fer muntanya, no ho sé, a fer alguna activitat, perquè realment farà un bon cap de setmana sense aquesta onada de calor tirada sobre la nostra.
0: Molt bé. Això fins que qualsevol dia diguis que comença la quarta, però de moment correcte, ho deixem per un altre dia.
1: Ho deixem per un altre dia, ja n'hem tingut prou de moment, que ens deixem respirant una mica, sisplau.
0: Sí, per favor. Ara mateix, per exemple, què marquen alguns termòmetres?
1: Doncs mira, anem a Sant Jaume d'Enveja, al Montsià, amb uns agradables 26 graus, a Mollerús, al Pla d'Urgell, 20 graus i mig, a la Tallada d'Empordà, al Baix Empordà, 23 graus i mig, i a Mas de Barberans, al Montsià, també 23 graus i mig.
0: Molt bé, Jan, merci, tio, fins ara.
1: Vinga, fins ara, cuideu-vos.
3: Estàs escoltant el Flash Matí, de 6 a 11, a Flash FM.
4: Amb les cabres a l'estudi, estic d'after, no vulguis que et saludi. Jo

0: I tothom el cantava a saco, eh? A ple pulmó, a les discoteques, La Inocente. Canvi a dos, tres quarts de set del matí avança, eh? Poca broma. D'aquest divendres 17 de juliol. Si ara connecteu amb nosaltres, gràcies. Som al Flash Matí de Flash FM, aquí l'Héctor Ortega. Sabeu que tenim entrades pel Brunch Electronic Festival i, si no, us ho recordo, Brunch Electronic Festival, referència pel que fa a la música electrònica, festival aquest estiu, ubicat al Parc del Fòrum de Barcelona. I al Flash Matí us hi convidem, perquè Flash FM és l'emissora oficial. Si voleu anar el dia 7 d'agost a veure artistes com Jeff Mills, Mau Pi, Miss Monique o, per exemple, Paul Kalkbrenner, heu de contestar la pregunta que us fem avui a través del Flash Matí, com us dèiem fa uns minuts. Avui és l'últim programa de la temporada. Això vol dir que vosaltres podeu ara mateix rajar del programa o dir-nos què és el que més us agrada del Flash Matí. Fem aquí una miqueta de quòrum, eh? Posem-nos una miqueta en mode crítics, si us sembla bé. Què és el que més us agrada o el que menys us agrada del Flash Matí?
1: Envia'ns un WhatsApp al 628-0605-13.
0: Aquesta és la pregunta d'avui, aquí, eh? Què és el que més us agrada o el que menys us agrada del Flash Matí? Si voleu participar, WhatsApp operatiu 628-0605-13. D'aquí una estona repassem les primeres respostes. En joc, les últimes entrades d'aquesta setmana pel Brunch Electronic Festival. Serà guapíssim, eh? Guapíssim. Ara sona Manuel Turizo, però això es diu Por un pendejo no se llora. Bon dia. Otra más.

y Emilia. Aquesta cançó s'anomena Los del Espacio. Sona Flash FM. On si no, eh? El Flash Matí d'aquest divendres. Fem-li aquí la pre-party oficial al cap de setmana, eh? Ben d'hora pel matí, com sempre, evidentment. Ara amb el Muchacha. 6 i gairebé 52 minuts. AISA, RUFV i Kremli. Som-hi.

0: És el C. Tangana, el madrileño, amb la Becky G. Això es diu Buri. Buri, Buri. És cool, per si algú no sabia què significa. 2018, d'avui de nou a Flash FM, en aquest Flash Matí.
1: Flash! Els matins són del... Flash Matí.
0: Els matins són de tots i totes vosaltres que matineu de valent. Gràcies per ser-hi aquí. Posem el ritme, eh?
2: Amigos, this is Dimitri Vegas, don't like Mike. You can now listen to our new...

0: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
1: Bon dia, són les 7. El Tribunal de la Unió Europea ha avalat el fi conciliador de la llei d'amnistia. Els jutges europeus consideren que la norma es va aprovar per reduir les tensions polítiques. La sentència va fins i tot més enllà de resoldre les consultes sobre malversació i terrorisme. Tot i així, si el Tribunal Suprem no aixeca les ordres de detenció, caldrà esperar que actuï el Tribunal Constitucional. L'independentisme, per la seva banda, ha celebrat l'aval de la llei d'amnistia. Junts i Esquerra Republicana han instat els tribunals espanyols a la seva aplicació immediata perquè els exiliats puguin tornar i els represaliats puguin recuperar les seves llibertats. D'altra banda, Begoña Gómez serà jutjada per un jutjat popular i, a més, ha recuperat el passaport. L'Audiència de Madrid ha ratificat que la dona del president espanyol s'assegui al banc dels acusats, però ara només per dos dels quatre delictes que pretenia el jutge Peinado. I la pediatra del nadó maltractat no va veure senyals d'agressió sexual tres dies abans que l'ingressessin. És el que ha declarat davant del tribunal que investiga el cas de l'infant presumptament maltractat pels seus pares. Això indicaria que aquestes ferides compatibles amb una agressió sexual haurien passat durant el cap de setmana previ a l'ingrés a urgències. Els esports. A dos dies del Mundial, Lamine Yamal té algunes molèsties i ahir es va entrenar al marge del grup, però la Federació Espanyola de Futbol ha assegurat que no té res greu i que podrà jugar el partit amb normalitat. Recordem que Espanya i l'Argentina es trobaran per primera vegada en la final d'un Mundial aquest diumenge a les 9 de la nit.
0: Sona el Megacrack. Megacrack. A Flash FM.
2: La que manda.

0: Es diu Patito. És el mega crack de la setmana a Flash FM, Ana Mena i Lola Índigo. Patito, així obrim nova hora del Flash Matí. Gemma Manzanero, bon dia.
1: Molt bon dia, Héctor Ortega.
0: Què passa? Has dormit avui? S'ha dormit bé o no?
1: S'ha dormit. La gata m'ha despertat diverses vegades, però s'ha dormit.
0: Miau.
1: Ella volia carinyo.
0: Bueno, és que clar, dona-li carinyo, per favor, a la gateta.
1: Li he donat, per això no dormit.
0: Bueno, vinga, va, 7 i 5 minuts. Patito, li deies tu aquesta nit a la teva gata.
1: Patito los mimos.
0: Vinga, escolta, Flash Matí de divendres ja, des de fa una estona en marxa, des de les 6 i fins les 11 del matí, avui amb les últimes entrades d'aquesta setmana perquè aneu al Branch Electronic Festival.
1: Sí, senyor.
0: Branch Electronic Festival, en concret el divendres 7 d'agost. Si no teniu pla i voleu passar-vos pel Parc del Fòrum de Barcelona i veure les actuacions de Maupi, de Jeff Mills, de Paul Kalkbrenner, participeu.
1: Heu d'enviar un WhatsApp al 628-06-0513 i avui us heu de desafogar perquè podeu criticar què és el que més us agrada i el que menys us agrada del Flash Matí.
0: Per exemple, aviam, aquest missatge és de fa uns 20 minuts.
2: Hola, Héctor, molt bon dia. Aquesta és l'última oportunitat per poder aconseguir les entrades.
0: Correcte.
2: Sisplau, fes màgia o el que sigui.
0: Fes màgia, diu.
2: Però bueno, jo ho intento. El que més m'agrada del programa i el meu senzill és que cada matí que jo agafo el cotxe i 25 o així, es para les notícies, després una mica de música, després el temps, i ja em sé l'ordre i és com una rutina meva i m'encanta, no sé, ja és com si formés... La teva veu formés part de la meva vida perquè t'escolto cada matí i...
0: Oh, per favor, que maco, tio!
2: I és una cosa que no em pot faltar, no t'ho deia.
0: Però que guapo, no?
1: Això em farà plorar avui.
0: M'ha arribat al cor, de veritat, t'ho dic molt, molt en sèrio, això. No m'ho esperava,
1: A mi també.
0: Ho acabem d'escoltar, ara mateix, literalment,
1: Que maco.
0: Et dic una cosa, és que al final això és una gran família, Tu formes part també de la nostra família.
1: I tant.
0: Participeu, podeu dir coses bones i també, evidentment, les dolentes, d'aquell programa.
1: Sí.
0: Entrades en joc per Branch Electronic Festival.
3: Envia'ns un WhatsApp al 628-06-0513.
0: Vinga, vámonos. Vámonos. Nova hora en marxa d'aquest programa. Gràcies per ser-hi. Flash Matí de divendres, pre-cap de setmana. Li estem posant aquí la catifa vermella al fin de...
1: Temazo.
0: Amb la Batguial i el seu Fiebre. Amunt, bon dia.
1: Bon dia.

El seu Moving to the Sun, la cançó de l'Ugel des de l'àlbum 21, el mateix tio del Jamaican Bam Bam, saps? Aquell... Doncs va tornar fa poquet amb aquesta cançó, que és un dels cracs d'aquesta setmana al Flash Matí. A mi, a un quart de vuit ara mateix, en aquest cas, des del Baifo ara, Quevedo, Sonan i Borratxo. Molt bon divendres. Ui.

0: Flash Matí, de 6 a 11, a Flash FM.
1: Bon dia. Si participaves en algun dels 5 sortejos diaris del nou duple de l'11, Super 11 i Triplex de l'11 d'ahir, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.
2: Barcelona, el mar
3: i la millor música electrònica.
2: Els dies 7, 8 i 9 d'agost, el Parc del Fòrum es transforma amb el Branch Electronic Festival.
3: 3 dies a l'aire lliure davant del Mediterrani.
2: Amb artistes internacionals, talent emergent
3: i una comunitat única.
2: I a Flash FM et volem portar a viure-ho. Aquesta setmana, els diferents programes de Flash FM regalem entrades dobles pel Branch Electronic Festival. Estigues atent, perquè cada programa t'explicarà com pots aconseguir-les.
3: Branch Electronic Festival. Flash FM, emissora oficial.
4: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja a la teva manera amb Grimaldi Lines.
5: Parlem de 205 cavalls de potència, eh?
6: Sona bé.
5: 4,3 litres de consum al 100.
6: Sona a Qashqai e-Power.
5: I el 0% TAE.
6: Sona que estreno un Nissan.
5: Aprofita els Hybrid Days i estrena Nissan Qashqai amb nou e-Power. L'híbrid més potent i eficient al 0% TAE. Consulta condicions a Nissan.es.
7: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
8: Hola, és aquí això de posar-se d'acord?
9: Sí, digui'm.
8: Miri, la meva dona vol un estiu tranquil, els nens adrenalina i jo que els hi agradi a tots.
9: Li recomano unes entrades per a Caribe Aquatic Park. Per la seva dona, Playa Paraíso, pur relax. I per als nens, Coral Bay, la nova zona de diversió pirata, tot des de 24 euros per persona.
10: PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Consulta les condicions a la web.
11: Aconsegueix la teva alarma trucant a Movistar ProSegur Alarmes, al 900-351-351, amb instal·lació gratuïta i càmera gratuïta. I així al cap, en comptes de tenir el ronron de si entraran a casa, tens això. Movistar ProSegur Alarmes.
12: L'estiu és temps de somiar. Que la festa major no s'acabi. Que l'orquestra en toqui una més. Que ballem tots junts a la plaça.
13: Perquè els millors somnis són els que es comparteixen. Ja hi ha la venda a la loteria de Nadal al teu lloc de vacances. I si toca aquí, Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
14: Andorra. Flash FM 93.8.
15: L'experiència, la tradició i la confiança de Patrimoine Assegurances t'apropen a la informació del trànsit.
16: Bon dia, doncs hores d'ara no hi ha cap incidència a destacar i circulen fluïdes a tota la xarxa viària del Principat. Això seria tot des de centrar-se a trànsit.
17: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805 020.

0: ara que continuen escoltant les altres emissores. Flash. Aquest estiu els dijous tenen nou pla.
1: Dijous 23 de juliol, l'estiu continua amb més música i més ambient a Anyós Park. Seguim les pool parties amb Vigi Digi, Joyce i Àngel de Andrés. De 5 a 10, Sunset, DJs i moltes ganes de passar-ho bé.
0: El millor afterwork de l'estiu t'espera a Anyós Park. Ven a divertir-te. Ja pots comprar l'entrada a poolparties.ad.
2: No penso fer res aquest cap de setmana, només descansar.
3: Que el cap de setmana és per descansar.
4: Miquel

0: matí. Flash Running. La sessió més en forma de Flash FM. Amb Miquel González.
1: Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. 86 22 88. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer.

0: Això es diu Arena i Sal, la cançó de l'Omar Montes amb el Psycho i una persona que es fa dir Tumbao, que és com jo voldria estar ara mateix, saps? Però no és el cas.
1: Ja som dos.
0: Sí, clar, tio. Tumbao, Arena i Sal, vinga. 2023, al Flash Matí. Gemma Manzanero, bon dia.
1: Héctor Ortega, molt bon dia, com estàs?
0: Bueno, doncs...
1: Bé, no?
0: He dit 7 i 23.
1: Bueno, quasi, 7 i 25. 25.
0: I 26.
1: 25. Ara 26.
0: Tenim titular, eh?
1: Vinga, sí. Parlem del Xocas. Crec que és la primera vegada que parlem del Xocas en aquest programa.
0: Aquest youtuber crec polèmic. Que mai ha sortit aquí a la ràdio, no?
1: És streamer? No. És un tio molt polèmic perquè sempre l'està liant parda per les xarxes socials. I en aquest cas havia col·laborat amb Burger King. Era un dels personatges, no? Com es diu això? Un ambaixador de Burger King.
0: Ahà.
1: Tenia el seu propi menú. I he de dir que ahir el Burger King va fer unes declaracions dient que havien xutat el Xocas.
0: Ja.
1: Prou, s'havia acabat tota relació amb ell, perquè no estaven d'acord amb unes declaracions que havia fet ell, molt polèmiques.
0: No crec que calgui llegir-les literalment, perquè Déu-n'hi-do, però explica una miqueta per on va el tema.
1: Són per tres coses diferents. Fa poc es va fer també bastant popular per dir coses sobre l'Estrés Expósito.
0: Ja.
1: Era com que li posava nota, si ella pensava diferent amb ell, doncs ja era una colgada, bla, bla, bla, perquè l'Estrés és molt feminista i molt d'esquerres, i el Xocas no li agrada. Una altra era que va dir, li va dir a un viewer que tu madre és un poco... cerdita i cochina.
0: No, home, no, per favor.
1: Li va dir això, també li va dir que tengo bloqueado a la zurr de tu madre.
0: Sí?
1: I va dir que ell cobrava amb una publi amb Burger King el que els teus pares cobren amb 20 anys currant.
0: Tu, però en quin moment va pensar que era bona idea deixar anar tot allò per la boca, tio?
1: Això és de lo més suau que aquest noi diu per la boca. I llavors, ràpidament Burger King ha dit... Prou. S'ha acabat la relació amb ell.
0: Clar, normal.
1: No sé si haurà cobrat igualment o li hauran retirat els anys. Això no ho sé.
0: No tinc ni idea, però Déu-n'hi-do,
1: bueno,
0: el Xocas aquest, eh?
1: Bé, Burger King, bé.
0: Ah, sí, exacte.
1: Sí.
0: Molt a favor d'haver-lo cancel·lat en aquest
1: jo
0: cas.
1: Jo també.
0: Som al Flash Matí. Sona Bad Bunny, bon dia.

0: FM. Flash informatiu. Flash.
1: Bon dia, són 8:15. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha aplanat l'aplicació de l'amnistia als líders del procés i al retorn de Carles Puigdemont. La resolució que avala la llei obre la porta a la tornada dels exiliats, però no té un efecte immediat per a ells ni per als condemnats per inhabilitació com Oriol Junqueras. Sobre les despeses del referèndum de l'1 d'octubre i del procés, ha dit que són amnistiables i que no van perjudicar les finances europees. D'altra banda, els bombers han hagut de treballar en un altre incendi a Aiguamúrcia, a l'Alt Camp. L'han pogut donar per estabilitzat poques hores i ha cremat gairebé 2 hectàrees. És el 5è incendi originat en aquestes contrades des de diumenge. Se sospita que tots ells han estat provocats. Tant els veïns com els alcaldes estan molt preocupats. Els esports. A 2 dies de la final, Lamine Yamal té algunes molèsties i ahir es va entrenar al marge del grup, però la Federació Espanyola ha assegurat que no té res greu i que podrà jugar el partit amb normalitat. Recordem que Espanya i l'Argentina es trobaran per primera vegada en la final d'un Mundial aquest diumenge a les 9 de la nit.
0: Especial informatiu.
1: Abans de fer activitats a l'aire lliure o visitar espais naturals, recordeu consultar el Pla Alfa, el sistema que informa diàriament del nivell de perill d'incendi forestal a Catalunya. En funció del risc, es poden aplicar restriccions a determinades activitats i limitar o tancar l'accés a alguns espais naturals. És important consultar la informació actualitzada abans de planificar qualsevol sortida, seguir les indicacions de les autoritats i actuar sempre amb responsabilitat per ajudar a prevenir els incendis forestals. D'altra banda, aquest estiu s'ha programat una agenda d'activitats vinculades a el patrimoni cultural arreu del territori amb propostes diverses com visites guiades, itineraris, tallers i activitats divulgatives pensades per a tots els públics. Les activitats permeten descobrir espais i elements patrimonials des de diferents perspectives, tot fomentant la participació i l'experiència directa. La iniciativa vol apropar el patrimoni històric, artístic i cultural a la ciutadania i contribuir a posar-lo en valor com a part viva i compartida del territori.
0: Flash Matí, el despertador de Flash FM.

fa 6 temporades, d'aquesta cançó de la Noel AA, anomenada El Manual para Calentar Tu Piel. Bueno, aquests dies no fa falta cap manual, només sortir al carrer i ja està. Ja t'escalfes la pell i tot el cos, sens dubte. I el que fem aquí al Flash Matí és escalfar l'ambient, perquè aquesta mateixa nit estarem a la Festa Major de Quart. Per, no sé si tercer o quart any consecutiu, mai millor dit. Estarem a Quart aquesta mateixa nit, Flash on Tour. Amb el Sergi Domena, Jaume Riu i qui us parla, l'Héctor Ortega, a partir de les 11:30 a la plaça de les Terrisseres.

0: Amb aquest final tan èpic, doncs, la Tini i l'Ulisses Bueno acaben d'explicar-nos aquesta meravellosa història d'amor. Nadie los quiere separar, dos amantes. A Flash FM, al Flash Matí d'aquest divendres, Gemma Manzanero, bon dia!
1: Molt bon dia, Héctor Ortega, què tal?
0: 7:38, fa caloreta a Xamponsa, però no tanta com dies enrere, crec, eh?
2: Correcte, de fet tens raó, perquè la tercera onada de calor va acabar el dimecres i dia rere dia doncs, les temperatures han anat afluixant una miqueta més el ritme, eh? Déu-n'hi-do, però quina calor que ha fet aquesta setmana, xafogó, etc i tal. I avui, al cap de setmana, doncs, ens espera un temps força més tranquil, bastant sol al matí, alguns núvols alts, i a la tarda, avui almenys divendres, tindrem núvols a punts del Pirineu i del Montseny a les Guilleries, però sense ruixats. Tot i que al cap de setmana sí que tindrem ruixats de tarda, poc importants en principi, a punts del Pirineu, sobretot del Pirineu de Girona. Per tant, un cap de setmana per anar a la platja, a la piscina, amb bicicleta, amb tricicle, amb patinet elèctric...
1: Bueno, no, patinet elèctric no, que són molt perillosos.
0: Segueix dient vehicles. No, vehicles, vehicles tampoc.
2: Ciclomotor.
0: Sí.
2: Bueno,
0: però ja,
2: opcions, no?
0: Hem de repassar també temperatures, eh?
2: Doncs mira, anem per un punt fred a Prades, al Baix Camp. Aquí es veurà molt bé l'eclipsi del dia 12 d'agost. Informació random. 15 graus ara mateix. Os de Balaguer, a la Noguera, 20 graus. A l'illa de Budel Montsià, 25. I al Perelló, al Baix Ebre, 24 graus.
0: Molt bé, Jan, fins ara, tio.
2: Vinga, fins ara.
3: Flaix Matí, de 6 a 11. El despertador més potent de Catalunya.
0: Vinga, i això continua, eh? Detrás del humo, què?
1: No se ve.
0: No se ve.
1: No es veu res.
0: Emília, al Flaix Matí. Molt bon divendres, som-hi!

0: La cançó original era del Jay Wheeler en solitari, però l'Omar Kurz, el porto-riqueny, li va fer la remescla. Unes setmanes després i va acabar funcionant molt millor, aquest de Lejitos. L'escolteu a Flash FM, al Flash Matí, allà on sigueu, ubicats al mapa. Moltes gràcies per triar-nos. Tenim tota la música necessària per engegar els motors aquest divendres.
1: T'aixeques, buides, et rentes les dents i poses el Flash Matí amb Héctor Ortega i Gemma Manzanero.
0: Vinga.
1: La millor rutina possible.
0: Sense anar més lluny, fem sonar la Bizarrap Music Sessions número 0. Ja sonen les trompetes d'aquesta cançó del Biza amb el Daddy Yankee.

0: matí, de 6 a 11, a Flash FM.
1: Deinese Barcelona, al carrer Balmes 232, patrocina el trànsit.
2: Connectem amb el Ferran Aràndiga des del RAC. Bon dia, Ferran.
3: Bon dia, doncs comencem la jornada d'avui amb dos accidents a la xarxa viària. Un ha estat a la AP7 a l'altura de Parets del Vallès, que deixa els vehicles al voral, però que encara provoca 2 quilòmetres de retencions en sentit sud. El segon ha estat a la via L702, que obliga a obrir un pas alternatiu en ambdós sentits de la marxa a Artesa de Lleida. També tenim una altra incidència, en aquest cas una avaria, que talla un carril de circulació en direcció Girona a la C25 a Santa Maria d'Oló amb 1 quilòmetre de retencions. Més enllà d'aquestes incidències, tenim alguns punts també amb congestió als voltants i accessos de Barcelona, en tot el nus de la Trinitat i de retruc a les dues rondes. També al Vallès hi ha 1 quilòmetre de cues en els dos sentits de la marxa al punt de Barberà del Vallès a la AP7. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
2: Bon dia, gràcies, Ferran.
1: I ja és el moment d'equipar-te com un professional a Deinese Barcelona. Descobreix les últimes col·leccions de Deinese AGB i TCX amb el millor assessorament per gaudir de la carretera amb seguretat i estil. Naked, esportiva, trail o scooter. La teva equipació t'espera a Deinese Barcelona. Vine al carrer Balmes 232 i viu l'experiència Deinese.
4: Aquest agost gaudeix dels millors concerts a la costa de Barcelona amb el Festival Mar d'Estiu i El Periódico. Joan Dausà, Sergio Dalma, Rosario, Niña Pastori, Zucchero, Loquillo i molts més. Mar d'Estiu a Santa Susana. Concerts, jardins, gastronomia, moda i diversió. Del 31 de juliol al 17 d'agost. Entrades a mardestiu.cat.
5: Blanquerna presenta una nova manera d'estudiar medicina. La transversal, l'holística, la compartida, la participada, la combinada, la sinèrgica, la polivalent, la integral, la coral, la social, la innovadora. Blanquerna presenta la medicina de la Universitat Ramon Llull, la medicina més global.
6: 5, 6, 7, 8, valorado.
7: Así es el seguro de moto de Línea Directa, uno de los mejor valorados
6: en España.
7: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
8: Ei, Joan, sabies que el pernil cuit al forn Argal Bon Natura està elaborat amb peces fresques i senceres?
9: I tant. I té un sabor únic gràcies a la seva cocció lenta al forn. És super sucós.
8: A més, té un 98% de carn.
9: És natural que es noti, oi?
8: Doncs sí, natural.
10: Argal Bon Natura. Quan estimes el que fas, és natural que es noti.
11: Ai, sangria, sangria.

0: Las rebajas de verano ya han comenzado en MacArthur Glen Designer Outlet Málaga. Ven por los descuentos adicionales sobre precios outlet. Quédate para disfrutar de una experiencia de compra cómoda y fresca cuando aprieta el calor. Y recuerda, abrimos todos los días para que aproveches al máximo los mejores descuentos. Porque este verano hay mucho más por descubrir en MacArthur Glen Designer Outlet Málaga.
1: A Gandia, València, hi ha algú que està d'enhorabona forever. És que aquest divendres 10 de juliol, Eurojackpot de l'11 li ha lliurat un premi de més de 535.773 euros. O sigui, que el podeu felicitar forever el que dura el premi. I si vols que a tu també et vagi molt bé forever, juga a l'Eurojackpot de l'11. Cada dimarts i divendres, per tan sols 2 euros, pots de 120 milions. Eurojackpot de l'11. Milionari forever.
2: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
3: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja a la teva manera amb Grimaldi Lines.
4: Andorra. Flash FM 93.8.
5: Per fi, aquest any no sentirem els veïns.
6: Ah, no? I com us ho heu fet?
5: Ben fàcil. Hem aïllat acústicament les parets de casa gràcies a Espart de Guix. Mira, i escolta.
6: Ui, sí! No sento res.
7: Ara ja ho saps. Si necessites aïllar casa teva o l'oficina de sorolls o del fred i la calor, contacta'ns. A Espart de Guix et farem un pressupost a mida. Truca'ns. 356-556. També fem tancaments i divisions, sostres, decoració en pladur. Millora casa teva o l'oficina amb Espart de Guix. 356-556.
8: L'asfalt, un descens frenètic, el revolt tancat i el salt cap a la glòria! Tu, els teus companys d'equip i la teva Andròmina!
9: Torna l'espectacle més esbojarrat de la Festa Major d'Andorra a la Vella. El divendres 31 de juliol participa el tercer Gran Premi d'Andròmines. Crea un vehicle d'atracció humana sense motor, supera el repte i guanya premis en metàl·lic.
10: I si no saps per on començar a construir el teu vehicle personalitzat, nosaltres t'ajudem amb tallers gratuïts de fabricació. Posa't en contacte amb el Departament de Joventut o amb el Bicilab Andorra i fes realitat el teu disseny.
9: Inscripcions fins al 30 de juliol. Més informació i detalls a bicilabandorra.com.
11: Hi ha estius que es viuen diferent, on l'aire pesa menys i la mirada arriba més lluny. On recorre les muntanyes en e-bike. Caminar entre cims, jugar al golf més alt d'Europa o viure l'aventura al món màgic. On perdre't en un laberint i retrobar-te a taula. Perquè aquí dalt, tot canvia de perspectiva. Gran Valira, un estiu a l'altura. Més informació a granvalira.com.
4: Flash FM Andorra, la ràdio dance líder. 93.8 FM.
12: Escoltes el Flash Matí.

0: Es diu Olvidar-nos de tot. És el Cano amb el Justin Quiles. Col·laboració de luxe. A Flash FM, al Flash Matí, engegant els motors d'aquest divendres 17 de juliol. Molt bon dia, eh? Gràcies per ser-hi.
1: Busques una benzinera a prop que tingui els carburants de la màxima qualitat i el millor preu i que tingui targetes de descompte directe per estalviar? Fàcil. El seu nom és Meroil. Meroil. Estacions de proximitat. Patrocina els informatius.
2: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
3: Bon dia, són les 8. El Tribunal de la Unió Europea ha avalat el fi conciliador de la llei d'amnistia. Els jutges europeus consideren que la norma es va aprovar per reduir les tensions polítiques. La sentència va fins i tot més enllà de resoldre les consultes sobre malversació i terrorisme. L'independentisme, per la seva banda, ha celebrat l'aval de la llei d'amnistia. Junts i Esquerra Republicana han instat els tribunals espanyols a la seva aplicació immediata perquè els exiliats puguin tornar i els represaliats puguin recuperar les seves llibertats. D'altra banda, la pediatra del nadó maltractat no va veure senyals d'agressió sexual 3 dies abans que l'ingressessin. És el que ha declarat davant del tribunal que investiga el cas de l'infant presumptament maltractat pels seus pares. Això indicaria que aquestes ferides compatibles amb una agressió sexual haurien passat durant el cap de setmana previ a l'ingrés a urgències. I prop de 300 veïns del barri barceloní de Sant Gervasi fa 10 dies que són fora de casa. Els bombers de Barcelona els van haver de desallotjar el 7 de juliol després que l'interior d'una illa de cases s'enfonsés parcialment per les obres de la línia 9 del metro. La majoria s'han instal·lat als pisos de familiars o amics, però n'hi ha 67 que dormen en hotels del barri i estan a l'espera de poder tornar a casa. Els esports. A 2 dies de la final, Lamine Yamal té algunes molèsties i ahir es va entrenar al marge del grup, però la Federació Espanyola ha assegurat que no té res greu i que podrà jugar el partit amb normalitat. Recordem que Espanya i l'Argentina es trobaran per primera vegada a la final d'un Mundial aquest diumenge a les 9 de la nit.
1: Busques una benzinera a prop? Meroil. Que tingui els carburants de la màxima qualitat i el millor preu? Meroil. I que tingui targetes amb descompte directe per estalviar? Meroil. Vine a Meroil. Estacions de proximitat.
2: Aquest és el número 1 de l'emissora que mana.
4: Flash.
2: Flash FM.
5: La que manda.

0: Diu la Graciosa, és el número 1 de la setmana, 100% merescut. Ja m'he descomptat. Quantes setmanes porta aquesta al capdamunt de la llista, Gemma? 3
1: no sé,
0: o 4,
1: crec que 3
0: ja,
1: o 4, sí, sí, sí, home, és que és la cançó de l'estiu.
0: Li hem de preguntar a l'Edgar Manchado, que és el tio que s'encarrega de fer mates amb les cançons d'aquesta emissora,
1: Vinga.
0: Però va, la Graciosa, Quevedo, Elvis Crespo, des del Baifo, obrint nova hora del Flash Matí d'aquest divendres. 17 de juliol del 26, Gemma Manzanero, què tal?
1: Molt bé, Héctor Ortega, fantàsticament.
0: Ole, ole, 100% d'estiu ja,
1: Sí. M'encanta l'estiuet, ja ho saps.
0: Us recordeu que aquest avui és l'últim programa de la temporada com a tal. El que no vol dir que la setmana que ve no hi hagi programa, però hi haurà el Flash Matí ja en versió estiu, eh?
1: Sí, tant, i tant, i tant.
0: Més concentrat en 3 hores, de 7 a 10. I la Gemma Manzanero, que estarà a la platja allà rascant-se el papo, eh?
1: Bueno, estaré a la platja o a casa o on sigui, però rascant-me el papo sempre.
0: Això és el denominador comú dels teus plans de cada dia de l'estiu, properament, a partir de demà.
1: Ganes,
0: no?
1: Quines ganes que tinc, eh?
0: Està molt bé, però bueno, tindré un programa a l'altra banda, no us preocupeu, eh? Flash Matí d'estiu. De moment, però, nova hora en marxa d'aquest programa. Què tenim avui per explicar?
1: Mira, parlem dels noms més posats d'aquest 2020, del passat 2025, d'acord? Perquè ja han fet l'estudi corresponent. I hem de dir que Biel ha estat el nom de nen més posat a Catalunya del 2025.
0: Bravo, Biel.
1: 378 nens.
0: Saludats tots els Biels de Catalunya i Andorra avui.
1: I després hi venen Nil, Marc, Jan i Martí. El Jan ha marxat. Ai, ha marxat. Júlia recupera el podi del primer lloc en el lloc de les nenes, d'acord? 449 Júlies han nascut el 2025.
0: Déu-n'hi-do.
1: Seguides de Sofies, Martines, Emma i Ona.
0: Molt bé.
1: Vale? Pensa que el 46,3% dels nadons que han nascut són fills de mares que han nascut a l'estranger.
0: Vale.
1: Vale, són de fora i l'edat mitjana de les mares és de 32,8 anys.
0: Quantes dades informatives avui?
1: En tinc més, eh?
0: Més?
1: El 2025 van néixer 54.000 nadons.
0: Va.
1: Un 0,8 més que el 2024.
0: Més?
1: Sí. I tot i que tot aquest lleuger augment, doncs, més o menys, la fecunditat continua anant a la merda. Se'n va a la merda.
0: Ja.
1: Continua baixant. La mitjana és de 1,08 fills per persona.
0: 1,08, el que sigui 0,8.
1: Sí, un nen amb un dit de sobre.
0: Bueno, és igual, ja està. La notícia ja queda explicada, no cal fer més broma.
1: És que clar, ja m'agraden molt les estadístiques.
0: Va, deixa-t'ho per després. Ja estem aquí atabalant a la penya. Saps?
1: Ok, ok.
0: No, home, Shakira! Oh, oh, oh! Amb Burna Boy i el seu Dai Dai. És el que

amb un dels seus himnes, anomenat Mi Reina, del 2013. L'escolteu a Flash FM. I és probable que soni Empúria Brava demà dissabte, perquè demà estarem presents de nou a les festes del Carme d'Empúria Brava. Demà és el dia de la festa Flash, del Flash on Tour, al passeig marítim amb el mar de fons. Espectacular, eh? A partir de les 9 del vespre, amb el Miquel González, Jaume Riu i qui us parla, l'Héctor Ortega. Demà dissabte, Flash on Tour, al passeig marítim d'Empúria Brava. Ara bé, no tiene sentido.

0: el Bad Bunny i també el Fercho. A 8 de 9 sona Flash FM. Bon dia a tothom. Gemma de Wey.
1: Molt bon dia, Héctor Ortega. Què tal?
0: Les 8 i 19 minuts, gairebé d'aquest divendres, estem engegant el cap de setmana. Que espero que tingueu les vacances ja més a prop, eh?
1: Jo crec que sí.
0: Espero que sí, va.
2: M'agrada el Flash Matí.
3: Flash Matí, de 6 a 11. A Flash FM.
4: Bon dia. En el sorteig de midia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
1: el 7 de gener del 1969.
4: I el número de la sort, el...
1: el 2.
4: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
5: Barcelona, el mar i la millor música electrònica. Els dies 7, 8 i 9 d'agost el Parc del Fòrum es transforma amb el Branch Electronic Festival. Tres dies a l'aire lliure davant del Mediterrani. Amb artistes internacionals, talent emergent i una comunitat única. I a Flash FM et volem portar a viure-ho. Aquesta setmana els diferents programes de Flash FM regalem entrades dobles pel Branch Electronic Festival. Estigues atent perquè cada programa t'explicarà com pots aconseguir-les. Branch Electronic Festival. Flash FM, emissora oficial.
6: Ja tens el val escolar de 70 euros?
7: 70? Vols dir 60, oi?
6: No, no, amb Buró Vallès són 70 euros. Aquest juliol a Buró Vallès porta els teus dos vals escolars de 30 euros i nosaltres hi afegim 10 euros. A més, mantenim els preus baixos en material escolar. Buró Vallès, el teu val escolar val més.
8: Aquest agost gaudeix dels millors concerts a la costa de Barcelona amb el Festival Mar d'Estiu i El Periódico. Joan Dausà, Sergio Dalma, Rosario, Niña Pastori, Zúquero, Loquillo i molts més. Mar d'Estiu a Santa Susana. Concerts, jardins, gastronomia, moda i diversió. Del 31 de juliol al 17 d'agost. Entrades a mardestiu.cat.
9: Andorra. Flash FM. 93.8.
10: L'experiència, la tradició i la confiança de Patrimoine Assegurances t'apropen a la informació del trànsit.
11: Bon dia, doncs des d'ara no hi ha cap incidència a destacar i circulen fluïdes a tota la xarxa del Principat. Això seria tot el Centre Nacional del Trànsit.
12: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805 020.
13: Som únics. El ritme el marca Flash FM. Andorra. 93.8 FM.
14: Protegeix els més joves mentre naveguen per internet, tant a casa com al mòbil. Amb internet protegit d'Andorra Telecom, garanteixes un accés segur i responsable a pàgines web apropiades. Activa internet protegit gratuïtament a la botiga online d'Andorra Telecom.
15: Buf, una altra vegada a les 6 del matí. No ho suporto.
16: No cal que t'aixequis a les 6 del matí. Posa't el despertador a les 6 de la tarda, l'hora de l'Enoteca.

0: A partir de les 6 de la tarda, l'Enoteca d'Escaldes Engordany s'activa per oferir-te un afterwork únic. Vi, cervesa i tapes en bona companyia. Som el teu punt de trobada per gaudir amb els amics, amb els companys de feina o amb qui tu vulguis. Perquè el teu dia es mereix un brindis.
1: Desperta't, però fes-ho a les 6 de la tarda. L'Enoteca. Som al carrer del Pernal 4, a Escaldes Engordany, just al costat del pavelló del Prat Gran.
2: Hola, tens Ricard Riera. Falten segons pel final de la Copa d'Europa. Es fa lloc entre les defenses, busca tir, llança i dintre. L'entrat a l'últim segon.
3: De què et serveix ser el millor si no ho veu ningú? Fes-te veure amb Flash FM. 86 22 88.
4: Departament comercial del grup Flash Andorra.
5: Escoltes el Flash Matí.

0: golpito desde el Baifo. Es Quevedo.
1: Nueva línea.
0: Al golpito. 8 i 26 minuts. Aquest matí de divendres, Gemma Manzanero.
2: Héctor Ortega, bon dia.
0: Els de la carretera, paciència. Les mans a la carretera. Però això sí, podeu cantar a ple pulmó si voleu. Això no passa
2: res,
0: eh?
2: Això sí, a cantar a saco.
0: De fet, és recomanable, fins i tot, eh?
2: I tant. Vosaltres
0: sapigueu que us regalem avui entrades pel Brunch Electronic Festival. És el concurs d'aquesta setmana que avui doncs s'acaba. És a dir, avui tenim les últimes entrades pel Brunch Electronic Festival perquè hi aneu aquest estiu el dia 7 d'agost al Parc del Fòrum de Barcelona.
2: Per participar, envieu un WhatsApp al 628-060513 i digueu-nos què és el que més us agrada del Flash Matí i el que menys us agrada del Flash Matí. Ajudeu-nos a millorar.
0: Clar, vull dir, volem millorar o si més no deixar d'empitjorar.
2: Exacte, però no tingueu por, eh? No ens enfadeu.
0: No, podeu rajar o dir-nos coses maques també, si voleu.
2: També,
0: va. Vinga, va, a canvi, entradetes pel Brunch Electronic Festival.
3: Envia'ns un WhatsApp al 628-060513.
0: Apropant-nos a 2:15, ara amb les K-pop Demon Hunters. Som-hi, va!

0: Opositem Junts, l'acadèmia per preparar les oposicions d'educació de manera online, flexible i sense permanència, patrocina aquest espai.
1: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
2: Bon dia, us parla Quim Barceló. El cost de l'habitatge continua sent la principal preocupació de la ciutadania, segons l'Observatori del primer semestre del 2026, elaborat per Andorra Recerca i Innovació. El 70% de les persones enquestades assenyalen aquesta qüestió com el problema més important del país, mentre que 4 de cada 10 asseguren que els afecta de manera directa. L'estudi també recull altres inquietuds destacades, com és el cas del trànsit, esmentat pel 23% dels participants, i els salaris baixos, citats pel 14% dels participants. Mentrestant, la població resident al nostre país continua augmentant, tot i que amb un ritme lleugerament inferior al d'etapes anteriors. Les dades del Departament d'Estadística situen la població estimada en 89.752 habitants a 30 de juny, una xifra que representa un increment del 2% respecte al mateix període de l'any anterior. En els darrers 12 mesos, el país ha incorporat a 1.781 nous residents. Fer referència a la nova vora via de la carretera General 1 entre l'estadi comunal i la zona dels Serradells, que ja està en servei i que ha previst recuperar completament la circulació en aquest tram. L'actuació, d'uns 200 metres de longitud i amb un cost aproximat de 258.000 euros, s'ha executat per millorar la seguretat dels vianants, que fins ara no disposaven d'una vorera en aquest recorregut i havien de fer un trajecte més llarg entre els dos equipaments esportius. I el Comú d'Andorra la Vella ha presentat el projecte Andorra és Vella, amb B alta, una iniciativa de destinada a reforçar l'atractiu comercial i turístic de la parròquia. La proposta ha de combinar un congrés professional amb diverses activitats per impulsar el Principat com a referent en els àmbits de la cosmètica, la perfumeria i la cura personal. El projecte compta amb el suport d'Andorra Turisme i també busca dinamitzar el comerç, atraure visitants i generar noves oportunitats per al sector, una activitat que es farà de cara al mes d'octubre. I la Volta als Ports d'Andorra celebrarà aquest diumenge la seva 49a edició amb una participació de 700 ciclistes procedents de 17 països. La marxa cicloturista sortirà de la plaça de les Fontetes de la Massana i finalitzarà al Parc Central d'Andorra la Vella. Com en les darreres edicions, només es cronometraran els trams de pujada amb l'objectiu de reforçar la seguretat. Hi han 5 recorreguts diferents. Durant la prova pot haver-hi afectacions puntuals al trànsit, tot i que no es preveu el tancament complet de cap carretera.

0: el títol d'aquesta cançó, The Fly Project. Que toca, toca. Toca, toca i toca. 2014, amb la tonteria, poca broma. Va, que és divendres, passant 5 minuts de 2 de 9. Bon dia.
1: Toca, toca, toca.
2: Flash Matí, el matinal més musical de la ràdio.
0: Efectivament, aquí sabem que el dia s'ha de començar amb ritme i sense que ningú us foti la xapa innecessària, saps què vull dir?

0: La David Llussà, un número 5. Gemma Manzanero, bon dia.
1: Molt bon dia, Héctor Ortega.
0: Dos quarts i mig de nou. Ai,
1: All right.
2: La xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya patrocina aquest espai.
0: Aquest espai és el del temps amb el Jan Ponsa. Bon dia, Jan.
3: Bon dia, família. Què tal? Com esteu?
1: Hello.
0: Escolta, aquest matí he llegit un concepte que cada any es repeteix i mai me'n recordo. Canícula.
3: Sí, la canícula. És un període de temps que comprèn aproximadament un mes, entre el 15 de juliol i el 15 d'agost, que és considerat el període més càlid de l'any, més càlid de l'estiu. El que passa és que el temps cada cop fot més el que li dona la gana, doncs hi ha vegades, com aquest any, per exemple, que ha fotut 3 onades de calor abans del període teòricament més càlid de l'any.
0: Imagina't com podem acabar aquest estiu, eh?
3: Doncs la veritat és que espero que...
0: Vius.
3: Vius, exacte. No puc demanar una altra cosa.
0: De moment avui què? I al cap de setmana?
3: Doncs mira, deixem enrere aquesta calor tan extrema de principis de setmana i ens espera un dia de moment avui força assolellat, amb alguns núvols al matí, poca cosa, i a la tarda queixant alguns núvols a punts del Pirineu, de les Guilleries i el Montseny, sense precipitacions. Això sí, de cara al cap de setmana els matins seran força estables i a partir de la tarda doncs podem tenir algun ruixat, sobretot a punts del Pirineu de Girona.
0: Vale.
3: Per tant, bon cap de setmana per fer tota mena d'activitats, inclús per anar a la platja, si em permets la menció.
0: I tant, només faltaria, home.
1: Sí,
0: tu que ets l'expert en platges, també.
3: Sí, jo faig el temps a les platges.
0: Repassem ara mateix temperatura, Jan.
3: Mira, anem als Alfacs, un poble que no sabia que existia, que està al Montsià, amb 26 graus i mig. Sant Salvador de Guardiola, al Bages, 21 graus. La Vilanova de Maià, 20 graus. I el Pont de Suert, 14 graus.
0: La teva geografia és justeta, eh?
3: Doncs mira que sóc geògraf.
1: Alfacs, has perdut l'oportunitat, de ficar el fa! És que Héctor...
0: Ja, estava despistat, eh?
3: Vinga, va.
0: Jan, l'última frase del dia de la temporada.
3: Vinga, va, som-hi. Es parla molt de la primera impressió, però cuidado amb l'última. Diu molt més com marxa una persona que no com arriba.
1: Però si és la mateixa que m'has dit ahir.
0: És molt normal, tio. Aquesta no es sorprès, Jan.
3: Tireu a la vida. Fuck!
0: Vámonos, Jan, fins d'aquí una estona.
1: No, d'aquí una hora, tio.
0: No torneu a començar amb aquest bucle. Va, fins ara, tio. Va, sí.
4: Parlem de 205 cavalls de potència, eh?
5: Sona bé.
4: 4,3 litres de consum al 100.
5: Sona Qashqai e-Power.
4: I el 0% TAE.
5: Sona que estreno un Nissan.
4: Aprofita els Hybrid Days i estrena Nissan Qashqai amb nou e-Power. L'híbrid més potent i eficient al 0% TAE. Consulta condicions a Nissan.es.
6: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
0: Això de la frase del dia s'ha de millorar, eh?
1: L'any que ve no ho fem.
0: L'any que ve ja veurem. No, li hem tancat el micro al Jan, imagina. No pot ni parlar, eh?
3: Sisplau, va.
0: Calla, Joan. Rau Alejandro, sona Diluvio.

0: Es diu Maladí, la cançó de Mobile Joe, el Flash Matidà, Flash FM. Aquest diumenge què, Gemma? Tu que ets de futbol...
1: No, jo sóc del Barça.
0: Futbolera.
1: Jo sóc del Barça. A mi la selecció, doncs mira, vaig escoltant, vaig mirant els memes, vaig seguir-la una mica, però tampoc molt, eh?
0: Bueno,
1: però...
0: si a algú no li agrada, s'enterarà del resultat per obligació, eh?
1: Les veïns. Jo sempre sé el resultat per als crits que hi ha al carrer.
0: Bueno, serà una final carregada també de música.
1: Exacte, perquè sabem que hi ha un half show, no?, d'aquests que hi haurà la Madonna, el Justin Bieber, etcètera, etcètera, a Nova York, però... Ja. Què passa si el dia 19 guanya Espanya, perquè la final és Espanya contra Argentina, d'acord? Què passa si guanya Espanya? Doncs parlem d'artistes que podrien actuar si Espanya quedés primera, d'acord?
0: Això ens ho patillem una mica,
1: sí, eh? Sí, fem diferents hipòtesis, d'acord?
0: Qui creus que podria estar actuant?
1: Doncs espanyols, doncs per exemple l'Aitana, no?
0: Aitana! Jo aposto per ella també, eh? Té molts números.
1: Sí.
0: Bueno, la Shakira actuarà, això és una cosa
1: real. La
0: Shakira,
1: la Shakira és l'ama, no?, d'aquest event.
0: Hauria d'actuar Quevedo.
1: Això t'ha de dir, artistes flash.
0: Clar.
1: Tu creus que el Quevedo sortirà de les Canàries?
0: Home, jo no sé si sortirà de les Canàries, però jo crec que sí, és per defensar una miqueta la selecció, en aquest cas sí que ho faria, no?
1: Si li paguen, sí ho farà. Més artistes flash, la Batgial, potser?
0: La Batgial, per exemple, per què no?
1: Per què no?
0: Tot això no és real, és la nostra aposta,
1: No, que ningú es pensi que hi aniran aquestes persones. Potser sí, potser no, això és el que ens patillem aquí.
0: Qui més?
1: L'Omar Montes i el Farruko.
0: Imagina, la Rosalía podria estar també, no?
1: Ai, la Rosalía també podria estar, òbviament.
0: T'imagines?
1: Un altre artista flash, la Lola Índigo.
0: La Lola Índigo, per exemple.
1: També podria ser. Jo crec que la Lola Índigo té molts números. Un altre que potser no és tan flash, però que té molts números, Estopa.
0: Estopa.
1: Fui a la orilla del río y vi que estaba muy sola, el David Bisbal. Home, mira'l.
0: Està preparat, eh?
1: Aquest el que més.
0: Ai.
1: Aquest el veig molt, eh?
0: Bueno, veurem què passa diumenge, com acaba el tema, aviam com aneu dilluns a treballar després de l'eufòria bona o dolenta, depèn de la vostra...
1: Sí, sí. Depèn d'amb qui aneu, ja està. Depèn dels seguidors que sigueu del Mundial. L'Anna Mena potser també, eh? Vés a saber. N'hi ha molts.
0: 3:15 de 9 ara mateix d'aquest divendres. Voy a darte duro, mami, pa que lo sientas esta noche fría, bla, bla, bla. Omar Kurz amb Ñengo Flow. Així comença aquesta cançó anomenada Forever Tugandel. I l'escolteu, evidentment, en l'espartador més musical de tota la ràdio. Flash Matí, bon dia.
1: Bon dia.

0: Flash Matí. De 6 a 11 a Flash FM.
1: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja la teva manera amb Grimaldi Lines.
2: L'estiu és temps de somiar. Que la festa major no s'acabi. Que l'orquestra en toqui una més. Que ballem tots junts a la plaça. Perquè els millors somnis són els que es comparteixen. Ja hi ha la venda a la Loteria de Nadal al teu lloc de vacances. I si toca aquí? Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
3: Aconsegueix la teva alarma trucant a Movistar Prosegur Alarmes al 900-351-351 amb instal·lació gratuïta i càmera gratuïta. I així al cap, en comptes de tenir això dels ocupes, tens això. Movistar Prosegur Alarmes.
4: Arriben els dies sense IVA de Conforama. La millor selecció de sofàs, matalassos i mobles ara sense IVA. Aprofita i renova casa teva amb molts estils al millor preu. A Conforama i Conforama.es.
0: Andorra. Flash FM 93.8.
5: Per fi, aquest any no sentirem els veïns.
6: Ah, no? I com us ho heu fet?
5: Ben fàcil. Hem aïllat acústicament les parets de casa gràcies a Espart de Guix. Mira, i escolta.
6: Ui, sí! No sento res.
7: Ara ja ho saps. Si necessites aïllar casa teva o l'oficina de sorolls o del fred i la calor, contacta'ns. A Espart de Guix et farem un pressupost a mida. Truca'ns. 356-556. També fem tancaments i divisions, sostres, decoració en pladur. Millora casa teva o l'oficina amb Espart de Guix. 356-556.
8: Aquest cap de setmana arriba la 49a edició de la Jorma Volta als Ports d'Andorra.
9: El dissabte 18 de juliol, a 11:15 del matí, amb la Social Ride, la sortida per estirar les cames des de la plaça de les Fontetes de la Massana, i a la tarda, al mateix indret, el Village de Benvinguda, on tots els ciclistes participants recolliran els dorsals de 3 de la tarda a 9 del vespre. I el diumenge 19, la marxa cicloturística, amb 5 recorreguts diferents, tots amb sortida des de la plaça de les Fontetes de la Massana i amb arribada al Parc Central d'Andorra la Vella.
8: Aquest cap de setmana viu amb nosaltres la 49a edició de la Jorma Volta als Ports d'Andorra. Més info a voltaalsports.com. Organitzat per l'ACA i BSAL Esports, amb el suport de Jorma Bike, Andorra Turisme i els Comuns de la Massana, Ordino i Andorra la Vella.
0: Les prèvies del cap de setmana són Territori Maxi Flash. La sessió dels divendres i els dissabtes que et prepara per la festa... O te la munta, on vulguis.

0: Maxi Flash. Només a Flash FM.
1: Andorra 93.8.
0: Flash FM.
2: Escoltes el Flash Matí.

Aquesta va ser la carta de presentació d'aquest artista de Xile, el Floyd Menor, amb el seu col·lega, amb el Chris MJ. Aquest sí que el coneixíem, d'aquella Noche en Medellín. Això és Gata Only, a Flash FM. El Flash Matí d'aquest divendres. Avui tenim la última samarreta de la temporada de les de Por la Mañana Café, Por la Tarde Ron, de seguida. En pocs minuts obrim línies perquè truqueu i algú de vosaltres te la pugui endur. Abans, Jamaican, Bam Bam, el Flash Matí, el més musical de tota la ràdio. Bon divendres.

0: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
1: Bon dia, són les 9. Ahir el Tribunal de Justícia de la Unió Europea va fer pública una sentència històrica que avala de dalt a baix la llei d'amnistia i que tant el govern espanyol com el conjunt de l'independentisme tradueixen com una victòria davant dels tribunals espanyols. Ara bé, això no vol dir que Carles Puigdemont pugui tornar fàcilment a Catalunya. D'entrada, el Tribunal Suprem es respira tranquil·litat. Fons a l'alt tribunal apunten que Pablo Llarena no té cap intenció de retirar l'ordre de detenció contra el líder de Junts i insinuen que la decisió del Tribunal de la Unió Europea no va amb ells. D'altra banda, la pediatra del nadó maltractat no va veure senyals d'agressió sexual 3 dies abans que l'ingressessin. És el que ha declarat davant del tribunal que investiga el cas de l'infant presumptament maltractat pels seus pares. Això indicaria que aquestes ferides haurien passat durant el cap de setmana prèvia a l'ingrés a urgències. I prop de 300 veïns al barri barceloní de Sant Gervasi fa 10 dies que són fora de casa. Els bombers els van haver de desallotjar el passat 7 de juliol, després que l'interior d'una illa de cases s'enfonsés parcialment per les obres de la línia 9 del metro. La majoria s'han instal·lat als pisos de familiars o amics, però n'hi ha 67 que dormen en hotels del barri. Els esports. A 2 dies de la final del Mundial, Lamine Yamal té algunes molèsties i ahir es va entrenar al marge del grup, però la Federació Espanyola ha assegurat que no té res greu i que podrà jugar el partit amb total normalitat. Recordem que Espanya i l'Argentina es trobaran per primera vegada en la final d'un Mundial aquest diumenge a les 9 de la nit.
0: Sona el Megacrack. Megacrack. Flash FM.
2: La que manda.

0: Lola Índigo. Les dues patant-ho fort amb aquesta cançó que aquesta setmana és el mega crack a Flash FM. Bueno, 9 i 5 minuts. Gemma Manzanero, què tal?
1: Héctor Ortega, molt bon dia.
0: Aviam.
1: Ai, ai.
0: Portem tota la temporada regalant cada dia samarretes de les noves, perquè vam crear una nova, la que diu sí. Por la mañana café, por la tarde ron.
1: Ai, ai, ai, ja truquen, ja truquen.
0: Ho veu petar a les xarxes fent la tira de likes a la foto, molts comentaris, molta sí. gent que la volia. I anem estant regalant una dia rere dia.
1: Exacte.
0: Però avui, aquest divendres, és l'últim de la temporada.
1: Sí.
0: Cosa que vol dir que és l'última samarreta.
1: L'última vegada que parlarem amb algú que ens escolti
0: bueno,
1: d'aquesta temporada.
0: En quant al premi de la samarreta, evidentment.
1: Bueno, sí, però...
0: Només hi ha una altra opció. El comodín el teníeu a Instagram, perquè avui sortejarem també una entre aquells i aquelles que participeu al concurs de la samarreta de l'Instagram, @flashmati. Però obrim línies per últim cop en aquesta temporada. Perquè vinga. Truqueu 935456868. Aviam qui s'emporta aquesta última samarreta. Quins nervis!
1: Ai, ai, ai!
0: Hola!
2: Hola, bon dia.
1: Hola.
0: Hola, bon dia. Tu qui ets? Com et dius?
2: Jo sóc Toni de Calafell.
1: Toni!
0: De Calafell. Tu ets conscient, sí? Toni, del que està passant ara mateix a la ràdio?
1: Ai.
2: Sí, sí, sí, tant. I el meu fill es posarà molt content.
0: Ai, el teu fill. Com es diu el teu fill, Toni?
2: Ian.
1: Ian,
0: li posem la musiqueta de rigor.
1: Home, clar.
0: Li posem la musiqueta de rigor. Toni, t'emportes l'última samarreta del Flash Matí de la temporada, tio.
2: Moltes gràcies.
0: Uah, escolta, ets molt privilegiat ara mateix. Molta gent s'està cagant en tu, Toni.
2: Ja ho sé.
1: Ai, que bé.
0: Olé, li pots dir a l'Ian i aviam si es posa content, també, no?
2: Sí, ara està dormint, jo estic treballant.
0: Oh, quina bona vida, l'Ian.
1: I tant, qui fos l'Ian ara mateix.
0: Ai, sí. I tu de què curres, Toni, de Calafell? Sí.
2: Som repartidor.
1: Què reparteixes, Toni?
0: Ah, bueno, sí.
2: Menjar per residències, col·legis...
1: Ah, molt bé.
0: Toni, les vacances quan arriben, tio?
2: A l'agost.
0: Ah, bueno, ja està. Bé. Al final no passa res, tio.
1: Estem aquí ja.
0: Doncs ja ho tenim fet, això. Toni, escolta, t'enviem una forta abraçada, et desitgem un molt bon estiu, gràcies per escoltar, per trucar-nos. I què t'has endut l'última samarreta, xaval? S'han acabat les existències, tio.
2: Moltes gràcies
1: a tu. A tu, guapo.
0: No pensis, Toni.
2: No.
0: Fins ara.
1: Adéu.
0: Bueno, Gemma Manzanero, ja està fet això,
1: ja està. Ai, que ploraré.
0: Ja està, estic trist. Va, ara m'està fent pena i tot això.
1: Jo crec que hauríem de seguir, fent totes les hores, no fent vacances.
0: No, perquè la setmana que ve ja comença el Flash Matí d'estiu, ja no queden samarretes, tio.
1: És veritat, n'hem de fer més.
0: Obrim una nova hora de ritme amb el Que Pecao del Manuel Turizo i el Capo.
3: Héctor Ortega i la Gemma Manzanero engeguen el dia amb el Flash Matí. Flash.

és Gordo. El flash matí d'aquest divendres. Molt bon dia a tothom. Gairebé un quart de deu. Loco, loco. Recordeu que aquest dissabte tenim festeta grossa a Solsona. Cap de setmana jove de Solsona, en aquest cas amb la sessió de Sergi Domena. Demà dissabte en Domena us espera a la sala polivalent de Solsona, al Solsonès, a altes hores de la matinada. No us ho perdeu. Va sonar Mike Towers, una de les seves noves propostes. Un anar més al flash matí d'aquest divendres.

0: Quebec amb propostes com el retrat de Dorian Gray al Teatre Romea o el número 16 dels Arcans Majors a la Sala Beckett. El 19 de juliol al Mercat de les Flors hi arriba el 30è Cir d'Hivern, la gran plantada de la companyia Escarlata. Més enllà de Barcelona, el 3 de juliol al 15 de novembre també podeu descobrir el projecte Perifèria Cultural amb activitats repartides per diferents municipis de Catalunya. A Sant Feliu de Guíxols, del 10 de juliol al 19 d'agost, s'hi celebra una nova edició del Festival Porta Ferrada. I a Capmany, el 18 de juliol, la plaça mossèn Eduard Simón acull l'espectacle Fast, Cuentas Corrientes. Això sí, recorda que per beneficiar-te dels preus especials cal que tinguis entre 18 i 30 anys. Ho trobaràs tot a culturajove.cat. Entra, registra't i gaudeix de la cultura.
1: Cultura Jove, un programa de la Generalitat de Catalunya per apropar la cultura als joves.
2: Ja tens el val escolar de 70 euros?
3: 70? Vols dir 60, oi?
2: No, no, en Buró Vallès són 70 euros. Aquest juliol a Buró Vallès porta els teus dos vals escolars de 30 euros i nosaltres hi afegim 10 euros. A més, mantenim els preus baixos en material escolar. Buró Vallès, el teu val escolar val més.
4: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja a la teva manera amb Grimaldi Lines.
5: Ei, Joan, sabies que el pernil cuit al forn Argal Bon Natura està elaborat amb peces fresques i senceres?
6: I tant! I té un sabor únic gràcies a la seva cocció lenta al forn. És super sucós.
5: A més, té un 98% de carn.
6: És natural que es noti, oi?
5: Doncs sí, natural.
7: Argal Bon Natura. Quan estimes el que fas, és natural que es noti.
8: Andorra. Flash FM 93.8.
9: L'experiència, la tradició i la confiança de Patrimoine Assegurances t'apropen a la informació del trànsit.
10: Bon dia, Andorra. D'ara no hi ha cap incidència destacada i circulen fluïdes a tota la xarxa del Principat. Això seria tot, el Centre Nacional del Trànsit.
11: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805 020.
8: Escoltes Flash FM Andorra al 93.8.
12: I si el demà que imagines comencés avui? I si les grans decisions de vida es poguessin anticipar? I si tinguessis un pla per construir el futur que vols?
13: Per la casa que somies, pels projectes que t'il·lusionen, per tot allò que realment importa, Morabanc Wealth Planning, un servei únic a Andorra que transforma els teus objectius vitals en un pla de futur sòlid i coherent. T'ajudem a ordenar prioritats, prendre decisions amb confiança i construir el futur que imagines. Demana una reunió amb el nostre equip de banca privada al 884-255 i consulten les condicions a morabanc.ad. Amb Morabanc Wealth Planning, el futur no s'improvisa, es planifica. Morabanc, tens un banc.
8: Vols saber si la teva parella et posa les banyes? Ens vols explicar cotis del teu insti? O simplement vols riure amb nosaltres? Cada nit al Flash Urban us esperem perquè hi digueu la vostra. Participa i explica'ns la teva història al WhatsApp 699-69-69-69. Flash Urban. De dilluns a dijous de 8 del vespre a 11 de la nit. I dissabtes de 10 de la nit a 1 de la matinada.
14: ¡Que viva Flash Urban!
8: Amb Miquel González i Tomàs Poal.
15: Flash.
8: Escoltes Flash FM Andorra al 93.8. La ràdio dance líder.
16: Escoltes el Flash Matí.

0: Nicky Jam, NSK, El Amante, del 2017, Reggaeton Remember, per aquest divendres. Per aquest 17 de juliol, Gemma Manzanero.
1: Héctor Ortega, què tal?
0: 17 de juliol ja, poca broma.
1: No, passa massa ràpid, això.
0: Poca broma. Avui us regalem les últimes entrades de la setmana perquè aneu a Brunch Electronic Festival. Brunch Electronic Festival.
1: Sí.
0: El proper 7 d'agost al Parc del Fòrum de Barcelona.
1: I si voleu participar, només heu d'enviar un WhatsApp al 628-06-0513 i ens heu de dir què és el que més us agrada del Flash Matí i què és el que menys us agrada.
0: Exacte.
1: Acceptem crítiques, eh?
0: Repassem algun missatge, aviam, va.
2: Bon dia, Flash.
1: Hola.
0: Què tal?
2: Mira, a mi el que més m'agradava era de la temporada anterior.
0: Ui, ha
2: passat. Quan fèieu aquella secció de les errades.
0: Ah, les pífies.
2: Que pífies. Estava divertit. I també sí, la part final que fèieu a les 11 de... Què prefereixes?
0: Què prefereixes?
2: Allò m'agradava molt.
0: Què prefereixes?
2: I d'aquesta temporada, la absurda, però no tan absurda, també està molt bé.
0: Bueno, me n'alegro.
2: Vinga, que vagi bé.
0: Merci pel missatge, clar que sí.
3: Bon dia, bon matí!
1: Ui, ui, ui, ui, ui.
3: Pues mira, hola. A mi el que més m'agrada del Flash Matí sou vosaltres, que teniu una alegria que m'encanta. I us escolto cada dia.
0: Que guai!
3: I el que menys... Pues no te sabria dir, la veritat, però potser les notícies, que són dolentes. Bon dia a tots, a veure quin sort, que és l'últim dia que poden tocar aquestes entrades.
0: Ja, ja. Amunt! Amunt! Vámonos!
1: Això de les notícies és culpa del Trump,
0: Paula Montes. No està escoltant la Paula Montes, està desconnectada.
1: Espera, espera.
0: No, no, no, deixa-la, deixa-la. Deixa-la, Gemma Manzanero. Ah, no,
1: no,
0: vale.
1: Deixo, no, que entra, vale. Que entra.
0: Paula Montes.
4: Ai, hola, nois, perdoneu, que estava...
0: Acaba de dir... Ai, pobre. Acaba de dir un oient que el que menys li agrada són les notícies al programa.
1: No, les notícies dolentes, Paula.
0: Ah, perdó, perdó.
1: No les teves.
4: Ah, ai, quin susto.
1: Les notícies dolentes.
0: Ah,
4: bueno,
0: oient,
4: jo és que explico el que passa al món.
1: Ah.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: No és culpa teva.
0: Mira, Paula, eh? Ui.
1: Ta, tasca.
0: Va, fins ara, Paula, l'info.
4: Fins ara.
0: Els esports. Va, 628-06-0513. Podeu dir el que més us agrada i el que menys us agrada.
1: També,
0: saber,
1: també.
0: Precisament, també el que menys us agrada.
1: Volem millorar.
0: A canvi, sortegem aquestes entrades dobles perquè aneu a Brunch Electronic Festival. El proper 7 d'agost, Parc del Fòrum de Barcelona, amb artistes com, per exemple, Kai Trenada, Jeff Mills, Paul Kalkbrenner o Mau Pi. Poca broma, eh?
1: Són
0: noms...
5: Empezó el verano!
1: Bons.
0: Bons, de veritat, eh?
1: Sí, senyor.
0: Bueno, el verano està més aquí que mai, evidentment, però ha dit el Jean Ponsa que ara doncs baixa una miqueta la temperatura per aquest cap de setmana. De seguida ens ho recordarà. Abans, Karol G.
1: Animada!
0: Vámonos!

0: jubilamos.
1: Flash FM, flash informatiu. Flash.
0: Bon dia, us parla Quim Barceló. El cost de l'habitatge continua sent la principal preocupació de la ciutadania, segons l'Observatori del primer semestre del 2026, elaborat per Andorra Recerca i Innovació. El 70% de les persones enquestades assenyalen aquesta qüestió com el problema més important del país, mentre que 4 de cada 10 asseguren que els afecta de manera directa. L'estudi també recull altres inquietuds destacades, com és el cas del trànsit, esmentat pel 23% dels participants, i els salaris baixos, citats pel 14% dels participants. Mentrestant, la població resident al nostre país continua augmentant, tot i que amb un ritme lleugerament inferior al d'etapes anteriors. Les dades del Departament d'Estadística situen la població estimada en 89.752 habitants a 30 de juny, una xifra que representa un increment del 2% respecte al mateix període de l'any anterior. En els darrers 12 mesos, el país ha incorporat a 1.781 nous residents. Fer referència a la nova vora via de la carretera General 1 entre l'Estadi Comunal i la zona dels Serradells, que ja està en servei i que preveu recuperar completament la circulació en aquest tram. L'actuació, d'uns 200 metres de longitud i amb un cost aproximat de 258.000 euros, s'ha executat per millorar la seguretat dels vianants, que fins ara no disposaven d'una vorera en aquest recorregut i havien de fer un trajecte més llarg entre els dos equipaments esportius. I el Comú d'Andorra la Vella ha presentat el projecte Andorra és Vella, amb ve alta, una iniciativa de destinada a reforçar l'atractiu comercial i turístic de la parròquia. La proposta ha de combinar un congrés professional amb diverses activitats per impulsar el Principat com a referent en els àmbits de la cosmètica, la perfumeria i la cura personal. El projecte compta amb el suport d'Andorra Turisme i també busca dinamitzar el comerç, atraure visitants i generar noves oportunitats per al sector, una activitat que es farà de cara al mes d'octubre. I la Volta als Ports d'Andorra celebrarà aquest diumenge la seva 49a edició amb una participació de 700 ciclistes procedents a 17 països. La marxa cicloturista sortirà de la plaça de les Fontetes de la Massana i finalitzarà al Parc Central d'Andorra la Vella. Com en les darreres edicions, només es cronometraran els trams de pujada amb l'objectiu de reforçar la seguretat. Hi han 5 recorreguts diferents. Durant la prova pot haver-hi afectacions puntuals al trànsit, tot i que no es preveu el tancament complet de cap carretera.

0: Alejandro, desde el álbum Viceversa, ¿eh? Viceversa. Quin disc més tremendo, i allà i només allà podia estar aquesta cançó que l'any 2021 vam conèixer aquí a Flash FM. Bueno, bon dia a tu, que és estiu, que es nota passant 4 minuts ara mateix de 9:45. I nosaltres encara us estem fent companyia fins les 11, com és habitual.
1: Flash Matí, de 6 a 11. El despertador més potent de Catalunya.
0: Correcte, més musical de tots, amb una miqueta de perreo. Eo!

0: Bad Bunny. Eo, així va tancar, jo crec que gairebé tots els concerts de la gira de 20 armes fotos, que està allà a punt d'acabar, eh?
1: Ja era hora.
0: Home, ja era hora, no?
1: Home, però no, ho dic perquè...
0: Pensaments intrusius.
1: No, ho dic perquè vull que descansi, que reposi per fer un altre àlbum.
0: Segur,
1: el més aviat possible, tios.
0: Bad Bunny, no t'aturis mai, no facis cas a la gira.
1: Que no, que no, per això som uns malpensats.
0: 9 i 38 minuts ara mateix. Jan Ponsa, què passa amb aquesta calor, aquest estiu? Ara ha refrescat una mica, però, no?
2: Doncs que vamos a la playa, a mi me gusta bailar.
0: Joder, és que hem d'anar... Aquest programa no pot fer ja res millor, saps? Vull dir, hem arribat al pic.
2: És el prime ja, total.
0: El prime de l'absurd.
2: Si necessito vacances i necessito que facin menys calor, perquè déu-n'hi-do quina calor que està fent aquesta setmana, tot aquest mes i tot aquest estiu, la bona notícia es queda un mes i mig d'estiu. I, bueno, avui ens espera doncs, un dia força assolellat, amb alguns núvols al matí, poca cosa, i també alguns núvols més a punts del Pirineu, de les Guilleries i el Montseny a la tarda, sense ruixats. Cap de setmana molt estable, amb sol, núvols alts, i algun ruixat demà, sobretot a punts del Pirineu de Girona, poca cosa. En principi us recomano que aneu a la platja amb aquesta cançó que està cantant de fons, que es diu Vamos a la playa, precisament.
0: Molt bé. Joder.
1: Només entra a l'estudi, ha dit, poseu aquesta cançó.
2: I no m'ha fet ni cas.
0: No, perquè si no la poses la cantaré jo, dic, sí, hombre. Bueno, va, Jan, ja, temperatures, tio.
2: Mira, anem a Cabanes, a l'Alt Empordà, amb 30 graus, a Anglès, a la Selva, amb 25 graus i mig, a Falset, al Priorat, amb 24 graus i mig, i a Banyoles, al Pla de l'Estany, amb 26,8 graus Celsius.
0: Sort que ara no s'ha equivocat, perquè ens han escrit abans, ens ha dit, aquest poble no existeix.
1: Sí, home.
0: No hi ha un poble aquí que sigui així.
1: El del FAC.
2: Que sí que existeix.
1: On està?
2: El Montsià.
1: Mira,
0: aquí diu, us heu colat, el que ja és la Bahia dels Alfacs, a la part meridional del Delta de l'Ebre.
2: Perquè està la Bahia dels Alfacs, però això...
0: Fax. És una...
1: Però aquesta estació meteorològica...
2: Està al municipi de la Ràpita. Aviam, a mi lliçons, no que soc geògraf.
0: El Jan no accepta una crítica, tio, de veritat, eh? Aquests homes d'avui en dia, Jan... No.
1: És geògraf, tio, un respecte.
2: Clar que conec la Bahia.
0: Jan, fins dilluns, perquè a tu et toca seguir fent el temps al flash matí d'estiu.
2: Este verano no hay vacaciones.
0: Bon fin, bon cap de setmana.
1: Adéu, Jan.

0: La Rosalía.
1: Vamos.
0: Al costat del J Balvin amb una cançó del 2019 anomenada Con Altura. El flash matí de Flash FM. Gemma Manzanero, què tal?
2: Víctor Ortega, bon dia.
0: Alloro perquè hem de fer una connexió internacional. No sé si recordeu que vam estar enviant a algun oient a un festival de música electrònica a Alemanya, al Perucavil. Doncs connectem amb el corresponsal de Flash FM, Edgar Manchado, des d'Alemanya. Bon dia, tio.
3: Hola, bon dia, què tal?
2: Hola.
0: Garote. Escolta'm, tu entenc que t'acabes de llevar perquè si estàs de festival no matinaràs pas, no?
3: Sí, m'acabo de llevar i després quan pengem aquest vídeo a les xarxes la gent veurà el meu Gepetto, que és espectacular.
0: Bueno.
3: S'ha d'agafar força, s'ha d'agafar energia pel pedazo de festival que engega avui i que allargarà fins diumenge aquí a Alemanya, al Perucavil, amb 300 artistes, amb més de 10 escenaris. Pensa, Héctor, que tindrem pràcticament quasi 300.000 persones que passaran durant els 3 dies.
0: És molta penya, això, allà, sí, eh?
2: Sí, sí. Perquè,
0: Edgar, allò, oi que és a, un, és a l'aeroport de Visa, no? Allà a l'aeroport.
3: Sí, és un aeroport a Vitza, que és un municipi que fa frontera amb els Països Baixos, pràcticament. És a dir, l'empresa de telefonia mòbil es fa la pizza un lío. Diu, a veure, però tu on està? En Alemanya o en Holanda?
0: Ja. Va canviant, no? Va canviant, molt bé. Bueno, i així, algun artista que vulguis destacar, qui tens més ganes tu de veure de tot el cartellàs del Perucavil, Edgar?
3: Doncs mira, jo et diré un d'actual i un antic, perquè com et dic, hi ha escenaris a tort i a dret, hi ha més de 10 escenaris perquè puguis triar el que més t'agradi.
0: Sí.
3: Jo personalment ja saps que tinc devoció per Axwell. Però també tinc moltes ganes de veure In Action Cascada.
0: La
3: d'Elite Time With Touch, saps? Hi ha un escenari específic, una mica oldie, una mica remember, que m'hi penso deixar caure 100%.
0: Que guapo, tio. M'imagino tu ballant això a tope. Ole.
3: Sí.
0: Ja l'estic veient, ja l'estic veient. Què?
3: Sobretot tenim moltes ganes de conèixer els guanyadors
0: això
3: que aquest any s'han endut l'entrada per la cara al Perucavil. Avui els anirem a conèixer, per tant, si ens estan escoltant, que sàpiguen
0: que
3: anem a per ells.
0: Doncs entenc que us trobareu allà perquè ells han guanyat el vol gratis també i l'allotjament. Tu estàs a un hotel, estàs al càmping o on dorms tu, Edgar?
3: Jo estic a un allotjament, que ja sabeu que jo soc de morro fi,
0: però
3: l'experiència bona és la del càmping, que també avui anirem a veure què s'hi cou i ho podreu seguir tot a través de l'Instagram de Flash FM.
2: Quina enveja.
0: Anireu penjant cosetes allà a l'Insta, oi?
3: Home, i tant. Ja que hi som, doncs pengem-ho, no?
0: Home, i tant, així ho podrem anar seguint. Escolta, què, fa bon temps allà?
3: Fa fresca, tio.
0: Fa fresca.
3: Sí, trobo a faltar la caloreta d'allà de Barcelona que no et deixa dormir. És espectacular.
2: Veus?
0: Ja, quan tornis...
3: Aquí has d'anar amb la Rebequita.
0: Quan tornis et passarà i voldràs tornar allà al Perucavil.
3: Ja, 100%.
0: Edgar, escolta, a gaudir de l'experiència, tio. Passa-t'ho molt bé per nosaltres i penja moltes cosetes que volem veure, vale?
3: Us donarem enveja amb els vídeos. Vagi bé.
0: Adéu. Sona Quevedo en aquest flash matí de divendres. Ni borratxo. Molt bon dia.
2: Bon dia.

0: Para los indianos, o sea, para mí, no te compliques.
1: Sí.

0: Flash Matí. De 6 a 11. A Flash FM.
1: Arriba la setmana de l'esport a les rebaixes del Corte Inglés amb fins a un 50% de descompte. Tenim tot el que necessites per estar en forma, sigui quin sigui el teu esport preferit. I en una gran varietat de marques, la setmana de l'esport en les rebaixes del Corte Inglés. No te la perdis. Fins al 22 de juliol a la botiga web i app.
2: Quina calor. Vens a l'aigua?
3: No, no, em quedo a la tovallola. És que estic aquí pensant en la friolera dels 15 milions del cupó extra de Verona de la 11 i m'ha passat la calor.
2: Ja, això passa.
4: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupó extra de Verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Cupó extra de Verano de la 11. No et quedis sense el teu cupó.
5: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
6: Aconsegueix la teva alarma trucant a Movistar ProSegur Alarmes. Al 900-351-351. Amb instal·lació gratuïta i càmera gratuïta. I així al cap, en comptes de tenir això dels robatoris, tens això. Movistar ProSegur Alarmes.
7: Formar una família o no? Decidir ara o esperar? Tornar a estudiar o emprendre? Marxar o fer vida aquí? Tot comença a casa.
8: Informa't dels préstecs, plans i ajuts per construir un futur des de l'habitatge. Entra a gent.cat/habitatge. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
0: Andorra. Flash FM 93.8.
9: Prepara't per un estiu que et vindrà de gust recordar. L'estiu és ple de moments únics i a Pirenès tenim noves peces per acompanyar-te en cada pla. Fins al 30 d'agost, viu les rebaixes a Pirenès Andorra i Pirenès Pas de la Casa. Gaudeix de fins a un 50% de descompte en moda home, dona, infantil, sabateria, esports i accessoris. Tot el que necessites per viure la temporada amb estil i llibertat. Aquest estiu, Pirenès et vindrà de gust.
10: Un cotxe pel cap de setmana? O prefereixes llogar-lo per uns quants dies o mesos? Ah, que el vols per l'empresa i necessites fer un renting? A Planxisteria Delfín et donem resposta.
11: Disposem de vehicles nous per llogar amb les millors condicions i opcions tant per empreses com per particulars. A Encamp, Planxisteria Delfín.
10: Amb més de 30 anys d'experiència en planxa, pintura i serveis de grua. Som a la sortida d'Encamp, a l'avinguda Torrent Pregó. També ens pots trucar al 83 40 40. 83 40 40. Lloga a Planxisteria Delfín.
12: Sabies que Andorra és ara més inclusiva que mai? Andorra parla.
13: Ara, els punts d'interès turístic i cultural més destacats del país disposen d'una placa Parlab on, escanejant el codi QR, pots accedir a la informació explicativa de l'indret d'una forma instantània, en àudio, subtítols, llengua de signes i amb 4 idiomes per escollir. Tot plegat les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any i de forma totalment gratuïta.
12: Hi ha més de 150 punts d'interès al teu abast. Consulta'n la ubicació al web andorraparla.com.
13: Ara, el nostre país és a l'abast de tots els col·lectius. Ara, Andorra et parla amb Andorra Parla.
12: Projecte amb el suport d'Andorra Turisme i els 7 comuns.
0: 24 hores de ritme. Escoltes Flash FM Andorra.
12: Flash.
0: Flash FM. Connecta't amb nosaltres. El 93.8.

0: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
1: Bon dia, són les 10. Ahir el Tribunal de Justícia de la Unió Europea va fer pública una sentència històrica que avala completament la llei d'amnistia i que tant el govern espanyol com el conjunt de l'independentisme tradueixen com una victòria davant dels tribunals espanyols. Ara bé, això no vol dir que Carles Puigdemont pugui tornar fàcilment a Catalunya. D'entrada al Tribunal Suprem es respira tranquil·litat. Font de l'Alfons a l'alt tribunal apunten que Pablo Llarena no té cap intenció de retirar l'ordre de detenció contra el líder de Junts i, a més, insinuant que la decisió del Tribunal de la Unió Europea no va amb ells. D'altra banda, la pediatra del nadó maltractat no va veure senyals d'agressió sexual 3 dies abans que l'ingressessin. És el que ha declarat davant del tribunal que investiga el cas de l'infant presumptament maltractat pels seus pares. Això indicaria que aquestes ferides haurien passat durant el cap de setmana prèvi a l'ingrés a urgències. I prop de 300 veïns del barri barceloní de Sant Gervasi fa 10 dies que són fora de casa. Els bombers els van haver de desallotjar el passat 7 de juliol, després que l'interior d'una illa de cases s'enfonsés parcialment per les obres de la línia 9 del metro. La majoria s'han instal·lat als pisos de familiars o amics, però n'hi ha 67 que dormen en hotels del barri. Els esports. A 2 dies de la final, Lamine Yamal té algunes molèsties i ahir es va entrenar al marge del grup, però la Federació Espanyola ha assegurat que no té res greu i que podrà jugar el partit amb normalitat. Recordem que Espanya i l'Argentina es trobaran per primera vegada en la final d'un mundial aquest diumenge a les 9 de la nit.
0: Aquest és el número 1 de l'emissora que mana.
2: Flash.
0: Flash FM.
3: La que manda.

0: Graciosa, la del Quevedo i l'Elvis Crespo. La proposta que trobeu al capdamunt de la llista de Flash FM tota aquesta setmana. Gemma Manzanero, bon dia.
1: Héctor Ortega, molt bon dia.
0: Paquis, divendres, 17 de juliol.
1: Échate, Paca.
0: Ja sabeu que som el despertador més musical de tota la ràdio. Últim dia de la temporada. I ho celebrem amb més música que mai.
1: Home, i tant que sí.
0: I de seguida, una sorpresa per vosaltres. No desconnecteu. No desconnecteu, que és molt important.
1: Nervis.
0: Muchacha, de moment, hem de fer sonar aquest temazo d'AISA, RVFV. Kremlin.

0: Es diu Beauty and a Beats. Aquest himne del Justin Bieber amb la Nicki Minaj a Flash FM. El flash matí d'aquest divendres. L'últim flash matí de la temporada. Doncs que, de fet, avui s'acaba la temporada Flash FM. Per tant, avui hi haurà l'últim Interactua, per exemple, a la tarda amb en Domena.
1: Sí.
0: Demà dissabte, l'últim Flash Urban Deluxe amb el Miquel González i el Tomàs Poal, que faran un Best Moments.
1: Ai, ai, ai.
0: I la temporada que ve ja comença la temporada d'estiu, literalment.
1: Que fort.
0: I avui una cosa que ja hem fet al programa és regalar l'última samarreta del Por la Mañana Café, Por la Tarde de Ron.
1: Sí, però...
0: Però ens hem guardat una... Això ja estava pensat, eh? No et pensis tu que hem imprès una altra samarreta només per això.
1: No, la teníem guardada.
0: Volíem regalar-la a través de l'Instagram també, regalar-ne una per Instagram i ara mateix resoldrem el concurs.
1: Vinga, som-hi.
0: Si heu participat a l'Instagram del Flash Matí, @flashmatí, ara ja mateix... Estic a punt de clicar al botó de Find Winners, al nostre
1: quin
0: sistema.
1: Servis.
0: Tenim 448 comentaris, ens havíeu de seguir a nosaltres, seguir Flash FM oficial, sí, seguir Flash Matí.
1: I comentar, no?
0: I etiquetar alguna persona, sí, correcta. Està en ella, està en ella. Aviam, 15%. No,
1: ui, no va molt ràpid. Ui, sí que va lent. Mare de Déu. Ens dona temps aquí a prendre el raïm, eh?
0: Va, espavila, xaval.
1: Això fa pinta de que tardarà, eh?
0: Espavila. No, ara farà... Ja està, ara de cop al 100%.
1: Veus? Ah, vale.
0: Vale, tenim la persona guanyadora.
1: Qui és? Qui és?
0: El perfil guanyador de la samarreta. I ara sí que sí que és última, últimíssima.
1: Sí?
0: Dalt por la mañana, café por la tarde, Ron.
1: És per?
0: És @randa/86. Enhorabona! Vinga, bravo, bravo, bravo. Ara sí que sí, ja està, eh? S'han acabat, literalment.
1: Està acabat. Quina llàstima.
0: Ara ens posarem en contacte amb tu, Randa86. No, no et coneixem, però ens alegra molt que hagis guanyat aquesta samarreta, vale? Que guai.
1: Clar que sí, clar que sí.
0: De fet, l'última d'aquesta temporada del Flash Matí. Ara sí que sí, agrair-vos a tots i a totes per trucar i participar cada dia.
1: Totalment.
0: Al concurs de la samarreta. El Flash Matí continua ara amb el JC Reyes.
2: Familia CJC Reyes.

0: Estàs escoltant el Flash Matí, de 6 a 11, a Flash FM.
1: Once

0: Flash Matí. De 6 a 11. A Flash FM.
1: Barcelona, el mar i la millor música electrònica. Els dies 7, 8 i 9 d'agost el Parc del Fòrum es transforma amb el Branch Electronic Festival. 3 dies a l'aire lliure davant del Mediterrani. Amb artistes internacionals, talent emergent i una comunitat única. I a Flash FM et volem portar a viure-ho. Aquesta setmana els diferents programes de Flash FM regalem entrades dobles pel Branch Electronic Festival. Estigues atent perquè cada programa t'explicarà com pots aconseguir-les. Branch Electronic Festival. Flash FM, emissora oficial.
2: Ja tens el val escolar de 70 euros?
3: 70? Vols dir 60, oi?
2: No, no, amb Buró Vallès són 70 euros. Aquest juliol a Buró Vallès porta els teus dos vals escolars de 30 euros i nosaltres hi afegim 10 euros. A més, mantenim els preus baixos en material escolar. Buró Vallès, el teu val escolar val més.
4: Ei, Joan, sabies que el pernil cuit al forn Argal Bon Natura està elaborat amb peces fresques i senceres?
5: I tant! I té un sabor únic gràcies a la seva cocció lenta al forn. És super sucós.
4: A més, té un 98% de carn.
5: És natural que es noti, oi?
4: Doncs sí, natural.
6: Argal Bon Natur. Quan estimes el que fas, és natural que es noti.
7: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja a la teva manera amb Grimaldi Lines.
0: Andorra. Flash FM 93.8.
8: L'asfalt, un descens frenètic, el revolt tancat i el salt cap a la glòria! Tu, els teus companys d'equip i la teva Andròmina!
9: Torna l'espectacle més esbojarrat de la Festa Major d'Andorra a la Vella. El divendres 31 de juliol participa el tercer Gran Premi d'Andròmines. Crea un vehicle d'atracció humana sense motor, supera el repte i guanya premis en metàl·lic.
10: I si no saps per on començar a construir el teu vehicle personalitzat, nosaltres t'ajudem amb tallers gratuïts de fabricació. Posa't en contacte amb el Departament de Joventut o amb el Bici Lab Andorra i fes realitat el teu disseny.
9: Inscripcions fins al 30 de juliol. Més informació i detalls a bicilabandorra.com.
11: Encara no coneixes la menjadora del 5D? Si busques cuina casolana amb plats pensats per tothom i dietes alimentàries, cuina vegana, productes sense gluten o per al·lèrgies, ven a descobrir-nos.
12: La menjadora del 5D. Som a la plaça de les Fontetes de la Massana. Fes la reserva al 727-377.
11: La menjadora del 5D. La tradició i la modernitat.
0: Hi ha cançons que no tenen data de caducitat. Són himnes. Són.
13: Flash History.
0: Dues hores de llegendes de la música dance amb els drops que encara posen la pell de gallina. Els diumenges de 10 a 12 de la nit, escolta els imprescindibles de la música de ball al Flash History. Els himnes immortals que encara bateguen. Flash FM, la que mana.
14: Hola, tens Ricard Riera. Falten segons pel final de la Copa d'Europa. Es fa lloc entre les defenses. Busca tir, llança i dintre. L'entrada a l'últim segon.
15: De què et serveix ser el millor si no ho veu ningú? Fes-te veure amb Flash FM.
16: 86 22 88.
17: Departament comercial del grup Flash Andorra.
0: Escoltes el Flash Matí.

0: Quevedo, amb la nova línia, amb una de les cançons, sens dubte, aquest estiu del 26. El Golfito és el títol.
1: Vale,
0: som al Flash Matí, 10-26 minuts ara mateix. Molt bon dia a tothom.
2: Molt bon dia, què tal?
0: Si teniu ganes de festa, aquest cap de setmana és un molt bon escenari, diguéssim, de festes Flash FM, d'acord?
2: Sí.
0: Perquè tenim un parell de... Tres festes Flash FM, d'acord?
2: Oh, mama.
0: La primera d'elles aquesta mateixa nit a Quart, al costat de Girona, gironès, Quart, per la Festa Major Jove. Aquest és el segon cap de setmana de Festa Major, allà s'ho munten molt i molt bé, eh?
2: I tant, i tant.
0: I aquesta nit els de Flash estarem allà, a la plaça de les Terrisseres de Quart.
2: Bravo!
0: Sergi Domena, Jaume Riu, servidor Héctor Ortega, plaça de les Terrisseres de Quart aquesta nit, a partir de quarts de 12, quarts de 12 a quart.
2: Quin embussament, eh?
0: I demà dissabte estarem a un parell d'ubicacions, una d'elles Solsona. El Sergi Domena estarà, doncs, formarà part del cartell de la festa, diguéssim, jove, de la setmana jove de Solsona, que és aquesta setmana, per tant, demà dissabte en Domena us espera a la sala polivalent de Solsona, altes hores de la matinada, eh? Ja.
2: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do.
0: Ja quan tot allò ja està una miqueta al revés, allà començarà ell, eh? Serà espectacular.
2: Mare de Déu.
0: I també estarem a Empúria Brava, una miqueta abans, al vespre, 9 del vespre, per les festes del Carme. També Flash on Tour, en aquest cas, de nou amb en Jaume Riu, Miquel González i qui us parla, Héctor Ortega.
2: Quin cap de setmana, tu!
0: Si no us heu assabentat de gaire cosa perquè no estàveu atents i atentes, aneu a flashfm.cat, a l'apartat Agenda, teniu detallades les ubicacions i les dates de les properes festes Flash FM. Sora Camins, somnis, proveses, sopa de cabra, su i Mon DJ. Bon dia!
2: Bon dia!

0: Es diu així. Te voy a esperar, la de Juan Magán amb Belinda, que va formar part de la banda sonora original de Tadeu Jones, si no m'equivoco. Però també la considerarem aquí com una d'aquestes de reggaeton. Remember, te voy a esperar.
1: I a tu t'agrada la benzina?
2: Flash!
1: Flash Matí, el combustible que necessites.
0: Passen 4 minuts de 2:15. Sona Batguial amb el Chencho Corleone i el seu Choque.

0: això només passa al Flash Matí.
1: Hem estat analitzant algunes llistes de cançons de l'estiu d'anys enrere. L'any següent del Tiburón va ser la d'Enrique Iglesias, la de Bailando. Hauríem de parlar del Dragostea Dintei. Opa.
2: Voy a hacer un corral.
1: ¿Tú te'n recordes d'això o no?
3: Opa.
2: És un tremendo temazo, això.
1: Opa, jo havia de fer un cor. Són aquelles cançons que envelleixen malament, eh?
0: Flash Matí, de 6 a 11, amb Héctor Ortega i Gemma Manzanero.

0: el Mobile Joe, aquest francès que s'ha tret de la màniga una de les cançons que probablement escolteu i molt de cara a aquest estiu. També aquí, evidentment, el Flash Matí de Flash FM. Gemma Manzanero, molt bon dia.
1: Molt bon dia, Héctor Ortega, com estàs?
0: Vinga, va, ens ha dit el Jan Pons, el nostre home del temps, que, bueno, que de cara avui, aquest cap de setmana, no farà tanta, tanta calor com aquests dies enrere, eh?
1: Serà una calor més normal de l'estiu.
0: Així com a data meteorològica improvisada, per si algú dubtava, estàs pensant ja què fer aquest cap de setmana, pots fer coses fora de casa, clar que sí.
1: Sí, a veure, farà calor, però no tanta.
0: Evidentment. I a Flash FM, doncs, ens acompanyarem allà on aneu, no només aquest cap de setmana, en general, doncs, al llarg de l'estiu. Només faltaria, només faltaria.
1: Sí, tant i tant.
0: Va, tenim encara algunes cançons per endavant de Flash Matí. Fins les 11 amb vosaltres, ara amb Capo i Ryan Castro.
2: Flash Matí, el matinal més musical de la ràdio.
0: Sona la Villa, bon dia.
1: Bon dia.

cantant que va representar Espanya a Eurovisión. No sé com va quedar, no me'n recordo, la veritat. Segurament malament, com sempre, no? Marca de la casa, al final. En aquest cas, acompanyada d'Abraham Mateo. Amb un tema de fa ja 3 temporades anomenat Clavaito, avui de nou sonant a l'emissora del ritme Flash FM. Divendres, en marxa, 17 de juliol, sona Me Mareo. Som-hi!

0: aquí al Flash Matí
1: d'aquest divendres. Estem de... anava directe a final. Literalment s'acaba ara mateix el programa. Gemma Manzanero.
2: Héctor Ortega. Ai,
1: ai, ai, que s'acaba la temporada. Ai, ai, ai, ai, ai, ai.
2: Bueno.
1: Ai, que posem música trista, però no és tampoc la intenció, eh?
2: No és un adeu, és un fins després.
1: Bueno, simplement que s'acaba la temporada. Escolta, que portem des del setembre de l'any passat i un descans, jo crec que és merescut, no?
2: El necessitem per venir carregats a tope, no?, per la temporada vinent.
1: El més important de tot, el que sempre s'ha de fer en aquesta vida, és agrair.
2: Agrair.
1: Primer a l'oient que ens ha dit que la Chanel va quedar tercera i no malament a l'Eurovisió. Gràcies.
2: Per un cop que quedem bé, tio.
1: Ja, ja. Bueno, hem d'agrair a gent que a meitat de temporada va deixar de formar part, diguéssim, del programa habitual,
2: sí,
1: com l'Arnau Roura del Seriéflix, l'Albert Ferrer, Tito Wall, de Tecnologia,
2: sí,
1: Sergi del Barrio, que feia la secció del Flash and Fits,
2: Portachón,
1: sí, el Pau Corbalant, tinguem la festa en Pau. Agrair també la Paula Montes a l'informatiu, que cada dia ens posa al dia de tot el que passa al planeta.
2: Totalment.
1: El Jan Ponsa amb la seva informació meteorològica.
2: Sí, senyor.
1: I ja hi som tots.
2: Sí, perquè
1: ja
2: hem estat un equip petitó.
1: Ja està, sí, ja està,
2: una
1: ja està.
2: Família. Una
1: No. Hem d'agrair a tota l'audiència que cada dia es lleva amb nosaltres. Bravo, un bon aplaudiment.
2: Els millors.
1: Clar que sí, home. Armand Maravalla, aplaudeix també tu.
3: Hola, què tal? Bon dia.
1: Bravo. Bueno, i a tot l'equip digital també, que de tant en tant ens ve aquí a donar un cop de mà, eh? Que no pot aplaudir, per què? Perquè està gravant,
2: està gravant
1: això.
2: Està gravant
3: el David.
1: A tota la gent que participa en aquest programa, gràcies, i als que ho escolteu, doncs encara moltes més gràcies, eh?
2: Totalment. No sé què faríem sense vosaltres.
1: El que sí farem la setmana vinent començarà el Flash Matí d'estiu, vale? Vol dir que a partir de la setmana vinent i fins al setembre el programa començarà a les 7 del matí, farem de 7 a 10 concentrats, però per no abandonar-vos a l'estiu. I marxem avui amb la dada curiosa, Gemma Manzanero. No falla això, eh?
2: Mira, les targetes del futbol, les grogues i les vermelles, no només provoquen una sanció al jugador de no jugar un partit, sinó que també, si et foten una groga, has de pagar uns 10.000 euros i si et foten una vermella, uns 20.000, més
1: no
2: o menys. Més
1: ah,
2: o menys.
1: Sí. Ah, sí.
2: Armand, has vist?
1: Nota?
3: Un 10.
1: Un 10. Així marxem. Bon estiu, família. No deixeu d'escoltar mai Flash FM.
2: Us estimem!
4: Flash FM. Són les 11.

0: Bueno, quins ànims, tu! Com es nota que estem de divendres? Com es nota que és l'últim dia de temporada regular aquí a Flash FM? Tothom va amb un somriure, amb uns ànims especials. Clar que sí. És Petito, Adana Mena i Lola Índigo, començant nova hora. Aquí et quedes amb el poder del ritme, que sonin els pitos. This is Flash FM. I ja per començar, mira, ara que ja no em senten des d'aquí, un aplaudiment fort per l'Héctor i la Gemma, que avui tanquen temporada amb el Flash Matí. I aquest aplaudiment curt ha sigut per ells, per tota la temporada matinant més que el sol, per despertar-vos amb tota l'energia que us feia falta amb el Flash Marí. Clar que sí, s'ho mereixen.
1: En directe, a Flash FM, Armand Maravalle.
0: Ara em quedo jo amb vosaltres fins a les 4 de la tarda, fins que comenci l'Interactua amb el Domena. Per tant, escolta, vamos a fotre-li. Vamos allà, que és dimecres, que estem a les portes del cap de setmana. I tenim una mica de ganes de pasteta, una mica de gresca, una mica de xerinola. Lo nuestro.

0: Yo perreo sola. Yo perreo sola.
1: Una mica de conill durant tot, eh? Jo nunca te he pinchado, papi. Sempre ho diuen aquests cantants de reggaeton, eh? Si me pitxees, te pitxeo, no sé què vol dir, sincerament. Això es diu Yo perreo sola, és de Bad Bunny, des del disco que va treure l'any 2020, clar que sí. Va, que en la propera estoneta una mica de Rau Alejandro, també John Summit i Fate. Ens quedem, però, amb el Black.

0: 8.
1: Buf, una altra vegada a les 6 del matí. No ho suporto.
2: No cal que t'aixequis a les 6 del matí. Posa't el despertador a les 6 de la tarda, l'hora de l'Enoteca.
3: A partir de les 6 de la tarda, l'Enoteca d'Escaldes Engordany s'activa per oferir-te un afterwork únic. Vi, cervesa i tapes en bona companyia. Som el teu punt de trobada per gaudir amb els amics, amb els companys de feina o amb qui tu vulguis, perquè el teu dia es mereix un brindis.
2: Desperta't, però fes-ho a les 6 de la tarda. L'Enoteca. Som al carrer del Pernal 4, a Escaldes Engordany, just al costat del pavelló del Prat Gran. Els matins són de costums. El costum d'un bon cafè, posar la ràdio, ajustar-te la corbata, si encara la portes, preparar la bossa, contestar els primers whatsapps i... agafar el bon dia.
4: Bon dia. Informació, opinió, anàlisi, reportatges, entrevistes... El diari més llegit al país i el millor suport imprès i online per la teva publicitat i classificats.
2: Cada dia, un bon dia. I recorda, si has fet tard, descarrega-te'l gratuïtament a bondia.ad.
5: Les millors braves d'Andorra?
6: No vagis al Barra Mars.
5: Un bon bacallà al Pil Pil.
6: No el demanis al Barra Mars.
5: Una bona copa de vi acompanyada d'un assortiment de tapes únic.
6: Oblida tant del Barra Mars.
5: Tu que ets un bon gourmet, que t'agrada el menjar de qualitat i que sempre busques espais únics i acollidors, doncs això, ni et presentis al Barra Mars.
6: Gastrobar Barra Mars, a l'Avinguda Doctor Mitjavila 8 d'Andorra la Vella. I amb terrassa al costat del riu per gaudir dels dies de bon temps.
5: Telèfon 850-840. 850-840. Tot i que tampoc cal que hi truquis.
7: Flash FM Andorra. El poder del ritme. Flash FM.

0: Mira, recordo la primera vegada que us la vam presentar per aquí, fa qüestió de mes i mig, més o menys, dèiem, aquesta cançó serà l'himne del Mundial. Doncs escolta, diverses setmanes després, el Mundial pràcticament ja ens l'hem folit, ja s'acaba aquest diumenge, i aquesta cançó continua sent un autèntic èxit aquest estiu 2026, el Die Die de Shakira i Burna Boy. Quins nervis per diumenge! Mare meva, vosaltres que sou més de la Roja, de Messi, què voleu que guanyi, què voleu que passi, estarem ahí atents, eh? Dilluns ja, si de cas ho comentem. En qualsevol cas, aquí estàs, escoltant Flash FM, el poder del ritme. En la propera estoneta, bueno, una mica de Nicki Jam i J Balvin, amb un throwback abans. Anem cap a Palma de Mallorca, ell és d'allà, és el Relsby, i això es diu Tubacín.
1: Vente y no te quites que tú vas sin. Me dijo man que tú eres mi señora. Se la tiro de que sí, y ahora le toco.

0: És la veu de Sulking amb Lola Índigo i RVFV, que per cert, aquest últim és un dels artistes que estarà al Sharefest el dia 25 dissabte, un festival pel qual estàvem regalant entrades ahir al nostre Instagram, us ho en vaig parlar ja, i el sorteig està tancat, per tant, si éreu dels participants, heu d'entrar al nostre Instagram, aviam, que vam penjar una story. A més, l'story la vam penjar fa, 23 hores, per tant, està a punt de caducar. Si no heu comprovat, si sou dels 2.000 i pico comentaris que volíeu una entrada i voleu saber si us va tocar, doncs entreu ja al nostre story, aviam si us va tocar el sorteig, entrades dobles pel dia 25. El Sharefest Barcelona. Jo vaig etiquetar l'Aitana, vaig seguir a tothom, però no m'ha tocat, no m'ha tocat. Aviam si vosaltres heu tingut més sort.
1: Ayer la vi desde hace mucho tiempo y...
2: Con su amiga en una calle de Madrid.
1: Arrepiento tanto de haberte dicho adiós.

Aquí el teniu, l'autor de palazos, com per exemple l'ala, la falda, la playa, també. És el Mike Towers amb això, aquest himne que ens va deixar l'any 2020, que es deia Diosa, sonant a Flash FM. Sí, senyor, quan passen 10 de quarts de 12 del migdia, estàs escoltant El poder del ritme. Suposo que el notes dins teu, no? Doncs vinga, va, anem amb una mica de Latin House amb el Hugel. Això es diu Moving to the Sun.

És la Shakira i les seves lloves, les seves loves, acompanyant-la, cantant aquest soltera de fa un parell de anyets. Quines ganes de festa, quines ganes de festival. Que, per cert, ja sabeu que estem regalant aquesta entrada. Aquesta setmana, volia dir, entrades pel Brunch Festival en tots els nostres programes. I avui l'Interactua, que tancarà temporada, doncs, última oportunitat per guanyar entrades. Per tant, en quan acabi jo, que s'hi posi el Domena, aprofiteu, demaneu-li entradetes, aviam si us toquen per anar al Brunch Festival, vale? Que estem regalant entrades i ja us dic que avui és l'últim dia. Aviam si teniu sort i podeu anar a fotre-us un bon festivalaco a casa nostra, vale? Vull dir, amb nosaltres, amb nosaltres. I serem per allà, també, nosaltres. Pots comptar, pots comptar. Amb el que ens agrada, un bon festival aquí a Flash FM. I tant. Vinga, va, anem amb una novetat. Es diu La Semana, Elena Rose i Manuel Turizo.

De reconèixer que de vegades se'ns oblida que existeix aquesta cançó, aquesta col·laboració de la Rosalía amb el Bad Bunny, quan el puertorriqueny ja era el número 1. Es diu La Noche de Noche, des de l'àlbum del Benito, que es deia El Último Tour del Mundo, aquell àlbum que tenia un tràiler a la portada, el recordeu? Doncs te l'hem posat a aquesta hora del dematí, quan arribem pràcticament a les 12 i segueixes amb el poder del ritme. Vinga, va, que anem amb... Cano, al costat de Justin Quiles, el madrileny amb el puertorriqueny, col·laborant amb això que es diu Olvidarnos de Todo.

0: És una cançó absolutament animada, segurament la més animada d'aquest estiu. Es diu La Graciosa. No sabria classificar-la en el gènere exacte. A mi se'm dona molt malament això de posar etiquetes. De fet, he buscat a Google La Graciosa Estilo i em diu Google que l'estilo de La Graciosa és minimalista, rústico i puramente natural. Per tant, entenc que es deu referir a la illa, a l'illot de La Graciosa, i no a la cançó. Però, bueno, compte, ja sabeu, no us heu de fiar sempre de Google. This is Flash FM. En canvi, Rafi, vos de nosaltres tenim el millor ritme per acompanyar-te en aquest matí migdia, ja de divendres 17 de juliol del 2026, començant nova hora amb el nostre number one i acompanyant-te fins a les 4. Ei, tenim ganes de festa, tenim ganes de ritme. Som-hi!
1: Flash, en directe, a Flash FM, Armand Maravalle.
0: Anem amb això que es diu Muchacha. Muchacha.

Bueno, ja ho diu la cançoneta, ho diu el Mora, està saliendo el sol. I certament té raó, perquè com a mínim aquí a la ciutat de Barcelona, no sé on estigueu vosaltres, però aquí feia dies que no veiem el sol tan radiant, portàvem uns dies tapadots, una mica rúfols, i avui sí que llueix el cel brillant, el cel clar, una mica de solet. Això es diu Aurora, Mora i de la Rose. En la propera estoneta una mica d'Anuel AA i 6ix9ine, també Bad Bunny abans, o Marc Kurtz amb el Coco.

0: 8.
1: Aquest cap de setmana arriba la 49a edició de la Jorma Volta als Ports d'Andorra.
2: El dissabte 18 de juliol, a 11:15 del matí, amb la Social Ride, la sortida per estirar les cames des de la plaça de les Fontetes de la Massana, i a la tarda al mateix indret, el Village de Benvinguda, on tots els ciclistes participants recolliran els dorsals de 3 de la tarda a 9 del vespre. I el diumenge 19, la marxa cicloturística, amb 5 recorreguts diferents, tots amb sortida des de la plaça de les Fontetes de la Massana i amb arribada al Parc Central d'Andorra la Vella.
1: Aquest cap de setmana, viu amb nosaltres la 49a edició de la Jorma Volta als Ports d'Andorra. Més info a voltaalsports.com. Organitzat per l'ACA i BSAL Esports, amb el suport de Jorma Bike, Andorra Turisme i els comuns de la Massana, Ordino i Andorra la Vella.
3: Aquí tens temps per escoltar, per mirar, per perdre't i per celebrar-ho. Aquí tens temps per tot el que t'agrada i per tot el que encara no saps que t'encanta. Aquí ho pots fer tot. O no fer absolutament res. Perquè aquí el sol no té mai pressa. Ordino Arcalís.
4: Ja ha arribat Sucre i Salat a Escaldes Engordany. Un espai obert cada dia de 8 del matí a 7 de la tarda, on hi pots esmorzar, dinar o fer una pausa a qualsevol hora.
5: Croissants acabats de fer, entrepans, creps, plats preparats, pastissos i pa cada dia.
4: A més, continuem amb servei a domicili amb City Sherpa, un parc infantil. I si vols, també pots fer-hi l'aniversari dels teus fills. Sucre i Salat. T'esperem a l'avinguda de les Escoles 22 a Escaldes Engordany. El gust de cada dia.
6: El 25 i 26 de juliol torna una de les proves més veteranes del calendari de trail. Torna el Mountain Festival com a patrosa by Emon. Recorreguts de 36, 24 i 19 quilòmetres i també la Vertical. I un munt d'activitats de muntanya pensades per a tota la família. Inscriu-te ara a skyracecomapedrosa.com. La prova que et porta al sostre d'Andorra. Organitzat per Oci and Esport.
7: Hi ha interaccions especials. Hi ha interaccions d'un altre planeta.
8: Però les que ens agraden són les que fa Sergi Domènech cada tarda de 4 a 8.
9: Què diu, jefe d'equipo?
10: Hola, hola.
11: Bona tarda, Sergi.
10: Bona tarda, Flaix.
8: Escolta l'Interactua,
7: el programa que triomfa a les tardes de Flaix FM.
8: Interactua amb Sergi Domènech, el programa més... El programa de les tardes de Flaix FM.
12: Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flaix. Contacta'ns al 86 22 88. 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. 86 22 88. Departament comercial del grup Flaix Andorra. Et volem conèixer.
13: Som This is Flaix FM. Flaix.

0: Sí, senyor, les coses bones lleguen al poquito, lleguen al golpito, poc a poc i bona lletra, clar que sí. És el Quevedo acompanyat d'aquesta banda, aquesta orquestra canària que es diu Nueva Línia i que després de l'èxit d'aquesta cançó s'han separat, ho vam comentar ahir, eh? Ja no existeixen.
1: Vale.
0: Perfecte, tu, passen... Re, queden 3 minutets per arribar a quarts d'una. Anem amb Mike Towers, aquí al Poder del Ritme. Una anà més.

un tema potent, eufòric, que jo crec que resumeix perfectament la nostra energia, el nostre estat d'ànim avui divendres, a més un divendres especial, que és el final de la temporada regular a Flash FM. Avui bona part de la nostra plantilla agafa vacances, que els hi vagi bé, jo aquí em quedaré amb vosaltres aquest estiu. Però bueno, escolta, igualment estem una mica de jauja, estem de divendres, estem literalment de divendres. Això es deia Supernova, del Psycho, just abans d'escoltar el Manuel Turizo amb una batxateta d'aquestes 5 estrelles, vale? És aquesta? Comença així, ja te la coneixes o hauries d'anar coneixent-te-la perquè te la posem des de fa setmanes. Es diu Por un pendejo no se llora. Otra más.

Però que voldries tenir fucking money, man. Només vull veure bitllets de 100 fucking money, man. 100 al dòlar dintre la ment fucking money, man.

Aquí teniu aquesta mescla de merengue i reggaeton. Per això li van posar de nom Capaz Merenguetón. Merenguetón. Són Ale i Yorgaki. Sonant a flash quan queden 19 per arribar a la una del migdia. Anem a arribar, anem a enviar un shout-out a un col·lega, vinga. El shout-out que comença la cançó és pel Move Jo, el rapero, l'autor d'aquesta cançó que es diu Maladie. El tio ho està rebentant. Si teniu Instagram, és molt possible que hagueu vist aquests dies stories amb cançons d'aquest noi, el Move.

Vinga, va, qualsevol excusa és bona per posar el Danza Kuduro, i més avui que és divendres, final de temporada, una mica de Don Omar i Lucenzo. Que no pari el ritme, com van dir els Black Eyed Peas. Don't stop the party. Amb això que es diu Golden.

És l'estil peculiar, únic del Floyd Menor. Amb això que es deia Peligrosa, apropant-nos cap a la una del migdia, seguirem amb un reggaeton de Bad Gyal, un old school. Abans una mica de Latin House, amb Hugel, i això que es diu Jamaican Bam Bam.

0: Bé, de fet, no. De fet, es diu, el títol sencer seria Patitoa i un emoji d'un cor. Si veieu la cançó a les plataformes, és així, eh? Patitoa, i hi ha un símbol de més petit de i un 3, que és la forma de tota la vida de fer un cor escrivint amb el teclat. Per tant, realment hauríem de presentar-la així, eh? Anna Mena i Lola Índigo, amb aquesta cançó que ho està rebentant aquest estiu, que es diu Patitoa, emoji de cor. This is Flash FM. Doncs amb ella hem començat nova hora, són la una del migdia i 3 minutets. Què tal, família? Com esteu, flaxeros, flaxeres? Com van aquests ànims? Estem de divendres ja per aquí, eh? A més, ja últim dia de la temporada regular en aquesta santa emissora. Estem amb ganes de festa, de festival. Molt bé, molt bé, molt bé, molt bé.
1: En directe a Flash FM, Armand Maravalle.
0: Sí, senyor, jo us acompanyo encara dues, no, tres horetes més, fins al punt de les 4, que comenci l'Interactua, l'últim de la temporada, amb el Domènech. Anem amb una mica de reggaeton, el De Lejitos Remix.

aquesta gairebé és de fa una dècada, 2017, 9 anyets d'això, de Ozuna, el Negrito Ojos Claros, al costat de la Nati Natasha. Sí, senyor. Es deia Criminal, aquesta, per si no te'n recordaves, en la propera estoneta una mica de Quevedo. També tenim Bad Bunny. I per completar la santíssima Trinitat, Bad Gyal, amb el Dau.

0: poder del ritme.
1: Molt bon dia, flaixeros!
0: Cada matí, l'Héctor Ortega i la Gemma Manzanero t'espavilen amb el Flaix Matí.
2: Bon dia, Héctor i Gemma!
0: La teva dosi d'energia per aguantar tot el dia.
1: ¡Adobe! ¡Vinga, viva!
0: Millor que un cubell de cafè o l'alarma nuclear que tens per despertar-te. De 6 a 11, Flaix Matí amb l'Héctor Ortega i la Gemma Manzanero. El despertador més potent de Catalunya només a...
3: Visca Flaix FM!
0: Flaix FM és la teva emissora per sortir de festa. O per córrer per la selva. O per anar amb submarí. O per fer parquineo amb la iaia. Facis el que facis, tindràs tot el poder del ritme concentrat en 24 hores de música non-stop. Perquè si ens preguntes...
4: Flaix. Som Flaix FM. I tu ets dels nostres.
0: Quan una cançó és immortal,

0: Vols saber si la teva parella et posa les banyes?
1: Ens vols explicar cotis del teu insti? O simplement vols riure amb nosaltres?
0: Cada nit al Flash Urban us esperem perquè hi digueu la vostra. Participa i explica'ns la teva història al WhatsApp 699-69-69-69. Flash Urban. De dilluns a dijous de 8 del vespre a 11 de la nit. I dissabtes de 10 de la nit a 1 de la matinada.
2: Que viva Flash Urban!
0: Amb Miquel González i Tomàs Poal.
3: Això és...

Facilet, facilet. Entra massa fàcil això avui, eh? Es diu Loco Loco, ja la coneixes. Forma part de la nostra llista d'èxits del Calibre 45. Va pujant, va entrar fa unes poques setmanes. Això corre a càrrec de Gordo i Rainier Zonneveld. Va, que en la propera estoneta no tenim pensat baixar el ritme. Vaja, ni en la propera estona ni mai, realment. Per això farem sonar De Horro i Elvis Crespo amb el Bailar. Abans, una mica de BL al colombià. No tiene sentido.

És la Lola Índigo, la reina, posant el ritme a aquesta hora en aquest divendres assolellat i calorós, encara amb aquesta onada de calor que sembla que no s'acabi mai. Anem per la tercera, tu. Escoltes Flash FM, escoltes El poder del ritme. Suposo que el notes dins del teu organisme. Anem amb Mora i Zetangana, amb això que es diu Droga. Droga.

Becerra acceptant una mica la toxicitat, eh? Dale, miénteme, haz lo que tú quieras conmigo. No recomanable, però bueno, ja vosaltres. Són la 1:39, escoltes Flash FM. És època de festes majors, és època de festivals. Al Flash també tenim el Flash on Tour. No sé si teniu plan per aquesta tarda, vespre, nit, però aquesta nit hi ha festa major a Quart i coincideix amb la nostra cita al Flash on Tour. Serem a la festa major de Quart, allà al costat de Girona. A partir de les 11 de la nit, Sergi Domènech, Jaume Riu i Héctor Ortega fotent canya. Per tant, ja ho sabeu. Tota la penyita de Quart, Girona i voltants, tothom cap a Quart aquesta nit. A fotre's una bona festa amb el Flash on Tour. Segur que sonarà aquesta, el Dai.

És la veu del Manuel Turizo en aquest merengue que es diu així literalment El Merengue, amb la producció del Marshmallow, que és un tio que en aquests últims anys li hem anat perdent una mica la pista, però que continua sent un gran de l'escena tant urbana com electrònica, sobretot. Anem amb Daddy Yankee i Bizarrap, la sessió número 0, sonant a Flash.

És el que es coneix com un palo, això, eh? Un palazo de Rau Alejandro al costat del Chencho Corleone, bona dupla, fent això que es deia El Efecto des de l'any 2019. Va, que d'aquí no res, arribarem a les 2 del migdia. Ho farem com sempre amb el millor ritme. A més, estem de bon rotllo avui, perquè és divendres, ja ho sabeu, no cal que us ho diguem. Però bueno, escolta, ei... Motiu encara més de celebració. I arribarem amb l'Abat Gyal i també amb el Fate, que demà estarà per aquí, per Barcelona. Anem a posar-nos nostàlgics amb això que es diu Luna. Yeah.

0: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
1: Bon dia, són les dues. Ahir el Tribunal de Justícia de la Unió Europea va fer pública una sentència històrica que avala completament la llei d'amnistia. Ara bé, això no vol dir que Carles Puigdemont pugui tornar fàcilment a Catalunya. D'entrada, el Tribunal Suprem es respira tranquil·litat. Fonts de l'alt tribunal apunten que Pablo Llarena no té cap intenció de retirar l'ordre de detenció contra el líder de Junts i insinuen que la decisió del Tribunal de la Unió Europea no va amb ells. D'altra banda, els veïns de dos dels vuit edificis desallotjats per l'esvoranc de Sant Gervasi a Barcelona podran tornar dilluns a casa. Es tracta d'11 habitatges i 4 locals de 2 immobles. Pel que fa a la resta de desallotjats, la setmana que ve es tornarà a avaluar la possibilitat que tornin els veïns d'alguns edificis, tot i que alguns blocs encara trigaran com a mínim 3 setmanes. I a Aiguamúrcia, al camp, hi ha preocupació després que en poc més d'una setmana s'hagin produït 5 incendis en una mateixa zona i s'ha reforçat la presència policial i d'agents rurals al municipi. Ahir a la tarda es va estabilitzar l'últim dels focs i hi ha temor que algun els estigui provocant intencionadament. Els esports. A 2 dies de la final del Mundial, que juga diumenge a les 9 de la nit, Lamine Yamal té algunes molèsties i ahir es va entrenar al marge del grup, però la Federació Espanyola ha assegurat que no té res greu i que podrà jugar el partit amb normalitat. Pel que fa al temps, seguim amb xafogó a punts del litoral i prelitoral en un dia marcat pel sol. A la tarda tindrem alguns punts del Pirineu, podran aparèixer alguns núvols, però sense ruixats. Al cap de setmana, temps tranquil i amb temperatures més normals per aquesta època de l'any. Ara mateix tenim 32 graus a Barcelona i Tarragona, 35 a Girona i 31 una Lleida.
0: Aquest és el número 1 de l'emissora que mana.
2: Flash.
0: Flash FM.
3: La que manda.

0: És la tercera setmana consecutiva que aquesta cançó és el nostre número 1, que lidera, que encapçala la llista d'èxits de Flash FM al calibre 45 de mala tarda. Actualitzarem la llista amb l'Edgar Manchado a partir de les 6 de la tarda, per tant, no us ho perdeu si voleu saber si repeteix per quarta vegada o si, en canvi, hi ha canvi de líder a la taula. Ja us dic, demà a la tarda ho sabem, vale? Vinga, perfecte. Quevedo i Elvis Crespo van començar nova hora aquí a Flash FM. This is Flash FM. L'emissora del ritme avui divendres, 2 de la tarda i 6 minutets. Molta gent que va plegant ja, pensant en el cap de setmana, eh? Pixapins que van cap a la segona residència. Fa bon dia. No estem a 40 graus, només estem a 38. Bueno.
1: En directe a Flash FM, Armand Maravalle.
0: Sí, és que s'està molt millor avui, eh? Ja veus tu. Vinga, va, que us acompanyo fins a les 4 amb una mica de ritme, com el de Hugel.

Aquesta és la típica cançó que des de fa més o menys un any i mig, qualsevol DJ que hagi punxat en una discoteca sabrà que en algun moment o altre de la nit s'aproparà una persona dient: ¿Puedes poner la morocha? ¿Podeu posar la morocha? Doncs aquí la teniu, la morocha de Lucra i BM, clar que sí. Sonant a Flash FM, que si fa no fa, és com estar en una discoteca, perquè aquí també posem tot el ritme que et fa falta. Clar que sí, vinga. Anem amb Flash i Ice Cream i els 31 fam. Quina bona col·laboració aquesta que es diu Dora Yakis. Amb les cabres a l'estudi, estic d'after, no vulguis que et saludi.

0: sola. Apaga la llum, que el meu DJ controla.
1: Me gusta mi reggae.

Cal Interactuar. El programa que triomfa a les tardes de Flash FM. Interactua amb Sergi Domena, el programa més... El programa de les tardes de Flash FM. Flash FM és la fàbrica dels millors programes de la ràdio. Que no? Seu i escolta. Arrenca.

0: Calibre 45. El repàs setmanal a la llista de Flash FM amb les cançons més importants del moment.
1: Come on,
2: let's go.
1: Let's go.
0: Vota i decideix a flashfm.cat. Mou els èxits. Fes que les 45 candidates pugin, baixin o aspirin a ser crack o megacrack per aconseguir arribar al número 1. La caupeta. Les novetats que demanen pas. Himnes que resisteixen. O qui es corona número 1. Escolta cada dissabte de 6 a 9 al Calibre 45 amb Edgar Manchado.
3: Flash, flash, flash.
0: El poder del

Aquí estem a les portes del cap de setmana, fotent-li ritme, fotent-li canya, muchacha d'Isa RVFV. Doncs si estem a les portes del finde, nosaltres tenim la clau per obrir la porta i desitjar-te un bon cap de setmana, clar que sí. Això és ara després, eh? Ja sabeu que a les 4 s'hi posa l'Interactua amb el Domena. Fins a aquella hora m'hi quedo jo amb vosaltres. Posat de coses com, per exemple, això tan elegant. Uf. Aquesta entra molt bé aquests dies. Ve de gust, una batxateta com aquesta de Romeo Santos i Prince Royce. Quina dupla, quina gira s'estan cascant els tios amb aquesta gira conjunta. Això es diu Tardos.

És el cor de la pel·lícula de Los Niños del Coro, amb això que es diu Bois un ton xeman, més o menys, el techno mix del productor alemany Bennett. Anem a canviar el rotllo, absolutament, completament, del tot, amb J.C. Reyes.

Aquest és un himne del reggaeton de fa 8 anyets, ja, 8 estius. Es diu Bebé, la col·laboració de la Noel AA amb el 6ix9ine, que és aquest rapero que s'ha fet viral aquests dies a les xarxes, perquè ha sortit un vídeo seu, sortia a l'estadi de la Copa del Món, del Mundial, anunciant que havia apostat $200,000 a la victòria de França contra Espanya, i el tio fardant aquí, oh my god, ha dit de no sé què, no sé quantos. Bueno, ja sabeu qui està a la final, que és Espanya, per tant, el tio va perdre aquests 200.000 pavos. Bueno, realment, d'on no n'hi ha, no hi raja, i el 6ix9ine, ja et dic jo que no, d'allò. En qualsevol cas, nosaltres anem a la nostra. Això es diu Bad Bunny.

Aquesta ja la coneix, és un dels hits més importants del Mike Towers. Quan va sortir aquesta cançó, el Lala, tothom es qüestionava, es preguntava què carai vol dir això de Lala. Alguns deien que tenia un significat una mica explícit, contingut una mica més 18, que ara no explicarem aquesta hora, vale? En qualsevol cas, si esteu interessats, doncs ja ho buscareu a Google, li pregunteu al ChatGPT o a qui vulgueu. De moment, nosaltres centrats en el ritme. Això és Flash FM, és divendres, tenim ganes de festa. I a més, els divendres, doncs escolta, ànims a tota la penya que esteu a la carretera, que sempre costa més tornar cap a casa, no sé què passa. Tothom té moltes ganes ja d'arribar a casa el divendres i muntar-se-la forta amb Quevedo, el Ni Borratxo.

0: Mira, acaba de passar una cosa que encara no havia passat des de que em vaig posar per primer cop aquí al micròfon de Flash FM. Que és que estem sentint doble. Aquest hit és tan gros, es diu Patitoa, de l'Anna Mena i la Lola Índigo. Ho està rebentant tant que l'estem posant a aquesta hora de la tarda, a la vegada aquí, a l'emissora del ritme i a la de tots els èxits, a Flashback. Estava jo amb l'orella posada aquí al passadís i rebia la senyal de l'estudi de l'Andreu Preses, que està a l'altra banda, i dic, carai, si estem posant el mateix, normal, quin tamarro! This is Flash FM. Per tant, si algú de vosaltres estava al cotxe fent zapping i heu passat de Flashback a Flash o de Flash a Flashback i heu dit, carai, fixa't, doncs efectivament, estava passant això. Hem començat nova hora amb el Patito, són les 3 de la tarda i 4 minutets ja. Ei, a les 4 s'hi posa el Domena.
1: En directe a Flash FM, Armand Maravalle.
0: Doncs això, a les 4 s'hi posa el Domena amb l'Interactua, jo que sóc el Maravalle, us acompanyo fins a aquella hora. Per tant, una mica de ritme, de moment, el de Elegidos Remix. Ja jo no

Doncs si el que teniu ganes és d'un reggaeton lento aquesta noche, sapigueu que podeu fer-ho amb nosaltres, eh? Podeu venir a ballar amb nosaltres. El Flash on Tour aquest estiu està on fire i aquesta nit estarem a la Festa Major de Quart, al Gironès, vale? Tota la penyita de Quart i voltants, que a partir de les 11 de la nit amb el Domena, amb el Jaume Riu i amb l'Héctor Ortega. I si teniu ganes de més, demà al vespre també, a partir de les 9, a Empúria Brava, les Festes del Carme. Tot això com a excusa per aquesta cançoneta, el reggaeton lento Bailemos de CNCO. Sonant a Flash. En la propera estoneta, una mica de La Osa i Quevedo, també Ryan Castro i Capo, abans Shakira, amb això que es diu Algo Tú.

poder del ritme. Les prèvies del cap de setmana són Territori Maxi Flash. La sessió dels divendres i els dissabtes que et prepara per la festa o te la munta on vulguis. 4 hores de ritme mesclades per Héctor Ortega, el teu DJ de cap de setmana. Els divendres d'11 a 3 de la matinada i els dissabtes d'1 a 5 del matí, el Maxi Flash et prepara per la nit. Maxi Flash. Només a Flash FM. Bum, bum.

0: al Flaix Matí.
1: Ai, que s'acaba la temporada. Ai, ai, ai, ai, ai, ai.
2: Bueno.
1: Ai, que posem música trista, però no és tampoc la intenció. Bueno, simplement que s'acaba la temporada. Escolta, que portem des del setembre de l'any passat i un descans, jo crec que és merescut, no?
2: Una família.
1: Hem d'agrair a tota l'audiència que cada dia es lleva amb nosaltres. Bravo, un aplaudiment.
2: Els millors.
1: Clar que sí, home. Armand Maravall, aplaudeix també tu.
3: Hola, què tal? Bon dia.
1: Bravo. Flaix Matí, de dilluns.

sona encara millor aquesta cançó un divendres assolellat d'estiu que el resta de dies de la setmana. Loco Loco, Gordo, un dels hits, un dels èxits de Flash aquesta temporada 26. Clar que sí, va, que seguim fotent ritme. Tenim preparat ja Mozart, la para, i Justin Quiles, que en breus li foten. Abans, aviam qui pilla aquesta. Sí, senyor, sí, senyora. És Farruko amb Greasy i Steve Aoki. I aquest èxit també es diu Ya pa què. Ya pa què.

Ella és l'encarregada d'animar el cotarro a aquesta hora de la tarda, la veu de la Young Miko, una jove promesa ara ja consagrada a l'escena després de ja uns quants èxits, molts aquí a Flash. Era la sessió número 58, feta amb la producció del Bizarrap, qui si no l'argentí. Molt bé, deu estar content aquests dies. Veurem si diumenge el vespre està també content o no. Ja sabeu per on vaig. Són les 3:35 de la tarda, sona Kid Voodoo, això es diu Me Mareo.

És la batxata dels Figaflaues des de Valls, es diu Mossego, té 3 anyets i encara sona fresca. Em va dedicar aquesta per tota la penya que esteu a la carretera a aquesta hora, vale? Els que esteu corrent encara, i també tota la penya que ja ha sortit i que se'n va de cap de setmana, que esteu pujant per l'AP7 a la Costa Brava o que baixeu cap a la Costa Daurada, aquesta va per vosaltres. Com sempre, al tanto de la carretera, això sí, el volum de Flash, moderadament elevat. No passa res, vinga, va. El ritme que posem s'escolta millor en volum fort. Com aquesta, Dai Dai, de la Shakira.

Va, que ja ho tenim això, eh? Són els Offenbach, els francesos, animant el cotarro a aquesta hora a l'emissora del ritme Flash FM, fent-nos ja dentetes de cara aquest cap de setmana amb el Flash on Tour. Aquesta nit serem a quart i demà dissabte al vespre. Ja t'ho he explicat abans, però vaja, t'ho recordo. Empúria Brava, les festes del Carme. Per tant, no us ho podeu perdre tant uns com els altres. Anem amb Emília Tini i Niki Nicole.

0: Pues vaya plan, Sebastián Yatra, pobret, que es va enamorar de la que no tocava. Són ell, el Sebastián i el Mike, el Miquel, el Mike Towers, amb això que es deia Pareja de l'Año, amb el qual jo em vaig ja acomiadant perquè estic ja disposat a cedir el meu relleu al jefe d'equipo, al Big Boss, Sergi Domena, preparat ja per entrar a l'estudi de Flash FM i acompanyar-vos amb l'Interactua. This is Flash FM. Per tant, si heu trobat a faltar alguna cançoneta en l'última estona i voleu que soni, demaneu-li a ell, que té ja activat el WhatsApp, vale? Per part meva, sóc el Maravall, ha sigut un plaer acompanyar-vos avui divendres des de les 11 fins a les 4. I és res, us deixo amb l'Interactua, que tingueu bon cap de setmana, vale? Vinga, apa, xau!
1: En directe, a Flash FM, Armand Maravall.
0: Adéu, adéu, adéu.

0: tal, com esteu? Bona tarda.
1: Des d'ara i fins a les 8 del vespre, Sergi Domènech pren el control de Flash FM amb una única missió. Fer sonar el que tu li demanis. Comença l'Interactua.
0: Una tarda més fins a les 8 a Flash FM. Sona Quevedo i Elvis Crespo, i aquesta que és una de les cançons de l'estiu, La Graciosa. Ella...

0: La Graciosa, el propi Quevedo i Elvis Crespo, una molt bona cançó per aixecar, com es deia fa un moment, una nova edició, una nova entrega del programa de peticions i dedicatòries de Flash FM. Va, calla, Crespo, ja d'una santa vegada, que si no, no puc presentar el programa en condicions, eh? És l'Armand Maravall, aquí marxa, salutacions d'en Domènec, 4 hores de ràdio, com sempre, aquí a la carta, amb qui us parla, Sergi Domènec. I una nova oportunitat per endur-vos a través dels diferents sortejos el que tinc per vosaltres. Es tracta concretament d'un parell d'entrades, les últimes d'aquesta setmana, i per tant les darreres oportunitats per endur-vos entrades per anar al Brunch Electronic Festival i un nou lot de productes Afterbite Repelbite, el millor i més potent repel·lent de mosquits que pugui haver-hi, essencial per anar amunt i avall a aquest estiu. Essencial i, a més, de veritat, eh? Qualsevol moment és bo per tenir a mà Afterbite i Repelbite. Va, per participar, ja sabeu, 628-060513. El WhatsApp del programa, demaneu, dediqueu la cançó que vulgueu. I abans d'acabar el show d'avui, farem el sorteig que otorgarà aquest lot de premis imprescindibles. Avui, concretament divendres, ja que estic donant-vos informació de primera mà que crec que pot ser d'interès, engeguem l'últim Interactua de la temporada. Demà canvia la història. No, demà no, dilluns canvia la història. Dilluns ja, diguéssim, que estrenarem la graella de temporada d'estiu aquí a Flash FM. Els programes regulars, doncs, descansen una miqueta. La ràdio, evidentment, no ho farà, eh? Estarem aquí acompanyant-vos sempre que vulgueu. Per tant, l'únic que haureu de fer és escoltar-nos a través de l'estreaming allà on vulgueu o a través de qualsevol de les tantes freqüències com fins ara.
1: Bona tarda, Domènec.
0: Hola.
1: Bona tarda des de Lleida. A veure si em pots ficar la cançó de The Night, de la Vichy.
0: Sí.
1: I apuntant pel sorteig les entrades per al brunch.
0: Molt bé. Vinga, avanti, va, som-hi.

0: Toa. Un altre tema que fa pujar una mica més la temperatura entre aquestes dos artistes.
1: Hola, buenas tardes. Hola, bona tarda.
0: Hola.
1: Soc Manel. Ara explicaré un acudit.
0: Ah, sí?
1: Un xiste. Saben sí. aquell que diu en homenatge a Eugeni?
0: Sí.
1: Estos son dos tontos que le dicen uno al otro: lo siento mucho, pero nunca llegaremos a ser listos. Bueno, pues la canción que te plazca o que quieras, o que la peña quiera pedir, o la que te guste, me da igual. Solo decir que eres un crack. Alegras a la gente, alegras a la peña.
0: Gracias, home. Moltes gràcies.
1: Adéu, soc Manel.
0: Adéu, Manel. Una abraçada ben forta. Hem posat aquesta d'Anna Mena i Lola Índigo, petitoa, que crec que té fans i que la demanaran segur, eh? Gràcies pel teu missatge, la teva simpatia i aquest tros de veu espectacular que tira cap enrere, eh? Podria ser perfectament la veu aquella que et dona la benvinguda al passatge del terror, eh? Bienvenidos al passatge del terror. Molt bé. Va, animeu-vos. Digueu la vostra avui, últim programa de la temporada, per cert, eh? Hòstia... No m'ho puc creure. Hola, Sergi. Diu, estic a la furgo amb el meu company Arnau. Ja anem cap a casa i voldríem escoltar la cançó Superestrella, de la Aitana. Gràcies i sempre amb Flash FM a tope tots els dies. Doncs avui, que s'acaba la temporada, diguéssim, no deixeu de fer-ho ni molt menys, eh? S'acaba la temporada, però evidentment la ràdio continua avançant amb la temporada d'estiu. Amb molta qualitat, com sempre.

0: escoltes l'Interactua.
1: Aconsegueix la teva alarma trucant a Movistar ProSegur Alarmes al 900-351-351 amb instal·lació gratuïta i càmera gratuïta. I així al cap, en comptes de tenir això dels ocupes, tens això. Movistar ProSegur Alarmes.
2: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja a la teva manera amb Grimaldi Lines.
3: Ja tens el val escolar de 70 euros?
4: 70? Vols dir 60, oi?
3: No, no, amb Buró Vallès són 70 euros. Aquest juliol a Buró Vallès porta els teus dos vals escolars de 30 euros i nosaltres hi afegim 10 euros. A més, mantenim els preus baixos en material escolar. Buró Vallès, el teu val escolar val més.
5: Busques una benzinera a prop? Meroil. Que tingui els carburants de la màxima qualitat i el millor preu? Meroil. I que tingui targetes amb descompte directe per estalviar? Meroil. Vine a Meroil. Estacions de proximitat. Llimonada.

0: De Adobe! Vinga, viva!
1: Millor que un cubell de cafè o l'alarma nuclear que tens per despertar-te. De 6 a 11, Blaise Matí amb l'Héctor Ortega i la Gemma Manzanero. El despertador més potent de Catalunya només a...
2: Visca Flash FM!
1: A Flash FM ho patem a les xarxes. Instagram, TikTok, YouTube, uneix-te a la gran comunitat Flash FM amb el contingut més cafre, sessions exclusives, challenge i tot el que no hauríem de fer, però que no podem evitar fer.
3: Reels amb milers de visualitzacions, les novetats musicals més destacades
4: i la informació detallada de totes les festes Flash FM.
1: Forma part de la comunitat amb més ritme. Segueix Flash FM a les xarxes socials.
5: Mandanga de la bona.
1: Si una cançó és immortal, és un hit.

Vols saber si la teva parella et posa les banyes? Ens vols explicar cotis del teu insti? O simplement vols riure amb nosaltres? Cada nit al Flash Urban us esperem perquè hi digueu la vostra. Participa i explica'ns la teva història al WhatsApp 699-69-69-69. Flash Urban. De dilluns a dijous de 8 del vespre a 11 de la nit. I dissabtes de 10 de la nit a 1 de la matinada. Que viva Flash Urban!

0: aquest calorasso, a veure si ens refresquem una mica amb el Dai Dai de Shakira. I a veure si ens toquen aquestes entrades per anar al Brunch Electronic Festival. Doncs avui, divendres, precisament és l'última oportunitat. Veig que la mireu d'aprofitar tant com pugueu, participant a través dels vostres missatges al 628-06-06-13, demanant cançons tan populars arreu del món, que sigui el Mundial, en aquest cas, evidentment, que pràcticament està a punt de finalitzar-ho per aquest diumenge. Aquesta cançó de Shakira, Dai Dai, està molt bé, està molt bé. Molt ben parida, va. Esperem els vostres missatges, expliqueu-me coses, va, hola.
1: Hola, Sergi, sóc la Gemma.
0: Què tal? Estic
1: conduint de la Costa Brava, cap a Manresa, o sigui, al revés de la gent, com sempre. I volia dedicar als meus dos fillets estimats, a l'Àlex i l'Ariadna, la teva cançó, que no és per res, però m'encanta, la de Molt Malament.
0: Ah, molt bé, molt bé.
1: Una abraçada. Adéu,
0: bon dia. Celebro que t'agradi i més faltaria que te la posés. Aquí la tens, David, des del Maresme. Aquí us parla Sergi Domènech. Que vagi molt bé, tot i anar a l'inrevés, eh? Ets especial per alguna cosa, que sigui per això, perquè no, no?

Ens diuen, hola Sergi, bona tarda, sóc el David, podries posar dos amantes? Diu, m'agradaria entrar en els sortells de l'Afterbeat i el Repelbeat, sisplau, molta gràcia. Vinga, t'apunto i sona la seva música per aquí, per tant aprofito la vinentesa per comentar-ho. Si el teu cos és una experiència gastronòmica pels mosquits, evita'ls en Repelite. A l'Interactu estem sortejant avui divendres l'últim pack per tampa que s'acaba la temporada amb Repelite per evitar les picades i Afterbite, per si has tingut mala sort i t'han picat, doncs poder resoldre el tema. I a més, per no perdre la bona olor, Aroma Fresh. Per participar, demana i dedica la cançó que vulguis al 628-060513 i respon correctament a la següent pregunta. Pregunta que acabo de perdre i que ja hem fet més d'una vegada, però bueno, repetirem. Algú potser se'n recorda. A quina hora solen estar més actius els mosquits? Possibilitat A, a la matinada i vespre. B, només al matí. O C, quan plou. Repeteixo opcions. Possibilitat A, matinada i vespre. B, només al matí, o C, quan plou. La resposta correcta és benvinguda i us fa entrar directes en el sorteig d'aquest lot de productes Afterbite i Repelbite que tinc per vosaltres. Bona tarda, Sergi. Sóc el Pau. A veure si pots posar alguna cançó d'iu dels Figaflowers. També vull participar, en aquest cas, en les entrades per anar al Branch Electronic. Doncs vinga, solucions i no problemes, que és el que es busca, sempre. Mama.

0: Daisy, estifa aquí. Hola.
1: Bona tarda, flasheros.
0: Què passa aquí?
1: Quina calor, mare meva.
0: En sèrio? Sí.
1: Deixo que trieu la cançó que vulgueu. I m'agradaria participar al sorteig.
0: De què?
1: Apa, bona tarda.
0: Bueno, t'apunto per les dues coses i acabem abans, eh? Si sortim de dubtes. After Bitter, Rebel Vite i Branch Electronic Festival, el 8 d'agost a Barna. Muy buenas tardes, Sergi. ¿Puedes poner una canción de Juan Magán? Y participar en las entradas del Branch Electronic. Sería una experiencia inolvidable gracias a vosotros. Muchas gracias. Doncs vinga, de Juan Magán són moltes les opcions. Aquesta última és el nou remix d'un clàssic entranyable en la seva carrera. Ayer la vi amb Omar Montes.
2: Ayer la vi desde hace mucho tiempo y...
3: Con su amiga en una calle de Madrid.
2: Me arrepiento tanto de haberte dicho adiós.

que tenen plegats un molt bon recorregut a la nostra programació amb aquesta cançó que es diu La Villa. Posem en marxa una altra hora carregada de ritme, que ve de les 8 al llarg d'aquest últim interactor de la temporada, com sempre aquí a Flash FM. Bons consells, si en aquest cas els mosquits estan enamorats de tu o si ets dels que els hi pica la curiositat. Escolta aquests savis consells que dona After Bitter relacionats precisament amb les picades. Paga la pena estar atent, eh? Dorm amb mosquitera o amb les finestres protegides, sobretot si deixes el llum encès a la nit. Els mosquits van molt en moda festival a la recerca de la picada. Hauries d'evitar també deixar aigua acumulada en plats de testos, cubells o terrasses. És el lloc preferit dels mosquits per muntar-hi el seu Airbnb. I també recomanables els ventiladors, que ajuden més del que sembla a que no et piquin, ja que els mosquets, pels que es veu, volen fatal. Fins aquí els consells, ja ho tindríem, eh? Consells d'After Bite, ara ja saps què fer per reduir les picades de mosquit. Però si tot i així t'aconsegueixen picar, tingues amb After Bite la millor solució contra picades d'insecte. Tinc per aquí un lot que us posem directament a casa, eh? L'últim també de la temporada que tinc per algú de vosaltres. Si el voleu, 628-060513. Demaneu, dediqueu cançons i, a més, ens contacteu, ens expliqueu la vostra vida i miracles i ens desitgem mútuament bones vacances, aquestes coses. Hola, Sergi, soy Bárbara. Digo, una tarde más trabajando y escuchando el Interactúa. Quiero pedir tu canción del Chiringo, que tiene un rollito muy veraniego y me encanta. Y de paso, como es tu último programa de la temporada, a ver si tengo suerte y me regalas una camiseta, por favor, que me haría mucha ilusión. Hostia, es que samarretes no tengo en aquests moments a mà. La veritat és que en sap d'un greu que espanta, eh? Però és que és així. Però ho tinc present, eh? Per quan torni, perquè tornaré, com aquell de la pel·lícula. Digo, aún me quedan 3 semanas para coger vacaciones. Que vaya muy bien, Sergi. Disfrútalas mucho, que pasan volando. Ah, se me olvidaba. La respuesta es la A. Al amanecer y al atardecer para el sorteo de la Cervite. Muchas gracias. Doncs vinga, t'apunto, evidentment, després de rebre la teva resposta i missatge. I aquí tens la cançó que ens demanes, que, com bé dius, és molt estiuenca. Estiu 22 i Henry Méndez. El Chiringo. Dale, dale.

0: Loco, loco.
1: Hola, Sergi. Soy Pili de Lleida.
0: Hola, Pili.
1: Para acabar la semana me gustaría que me pusieras o la de Echa pa' allá o la de Loco, loco.
0: Vale.
1: Se la quiero dedicar a todos los flasheros. Desearos unas vacaciones increíbles. Vigilar el sol, hidrataros mucho,
0: ¿sí?,
1: y hasta luego. Adiós.
0: Eso es un pim pam, pasa rápido. Dona, ya tu dicara. Amb el que costa que arribin les vacances i ràpidament que s'acaben. És així. Ni més ni menys. Molt bé, doncs, Echa pa' allá era molt, molt bona cançó i aquesta, evidentment, també ho és. Loco, loco, que és la que hem seleccionat. Pili, un petó ben gran, eh? Molta gràcies, un cop més, per la teva fidelitat, pel teu missatge i per la teva petició, que ens ha encantat. Una molt bona cançó per fer sonar aquesta mateixa nit a la festassa que tenim prevista a la Festa Major de Quart, a partir de 11:45 de la nit, amb el company Víctor Ortega, amb en Jaume Riu, que us parla Sergi Dovena. Estarem, com sempre, donant-ho tot i posant-vos bona música a banda de regalar-vos les nostres entranyables i habituals samarretes, ok? Hola, hola, Sergi. Vull entrar al sorteig de les entrades per anar al Brunch Electrònic. Vull anar amb el meu amor. Amor es diu Núria. I volem demanar-te la cançó EO del Bad Bunny. Moltes gràcies. Pató per tu i una altra per la Núria. Sobe.

0: Escoltes l'Interactua.
1: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra. La roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
2: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
3: A Gandia, València, hi ha algú que està d'enhorabona forever. És que aquest divendres 10 de juliol, Eurojackpot de l'11 li ha lliurat un premi de més de 535.773 euros. O sigui, que el podeu felicitar forever el que dura el premi. I si vols que a tu també et vagi molt bé forever, juga a l'Eurojackpot de l'11. Cada dimarts i divendres, per tan sols 2 euros, pots de 120 milions. Eurojackpot de l'11. Milionari forever.
4: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
5: Aconsegueix la teva alarma trucant a Movistar ProSegur Alarmes. Al 900-351-351. Amb instal·lació gratuïta i càmera gratuïta. I així al cap, en comptes de tenir el ronron de si entraran a casa, tens això. Movistar ProSegur Alarmes.
6: Arriba la setmana de l'esport a les rebaixes del Corte Inglés amb fins a un 50% de descompte. Tenim tot el que necessites per estar en forma, sigui quin sigui el teu esport preferit. I en una gran varietat de marques, la setmana de l'esport en les rebaixes del Corte Inglés. No te la perdis. Fins al 22 de juliol a la botiga web i app.
7: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja a la teva manera amb Grimaldi Lines.
8: Flash. El poder del ritme. La teva discoteca particular es diu Warm Up.
9: Dame un grrr.
8: Escalfa motors a Flash FM cada dissabte de 9 a 10 del vespre.
10: Un què?
8: Una hora del Tech House més top.
10: Okay.

0: Sergi Domènech. Només a Flash FM. Aquí no trobaràs debats profunds.
1: Hola, com et dius?
2: Què passa?
3: Me llamo Pedro.
1: Pedro, Pedro, Pedro.
0: I una harmonia de piano sensible. Ni un coaching dient-te...
4: El futur és ara.
0: Aquí només trobaràs...
5: Ritme.
0: Cançons que et fan pujar el volum. Que et fan impossible quedar-te quiet ni un segon.
5: Som Flash FM. I tu ets dels nostres.
0: Si una cançó és immortal, és un hit.

0: Descansa.
1: Qui diu que el cap de setmana és per descansar?
2: Miquel González et farà saltar, córrer, ballar i, sobretot, activar-te per encarar el dia amb energia.
3: Flash Running!
2: Posa't en forma amb el Flash Running. Cada dissabte i cada diumenge de 8 a 9 del matí.
3: Flash Running!
2: Flash Running, la sessió més en forma de Flash FM.
1: Amb Miquel González.

0: Imagine, amb aquesta cançó, déu-n'hi-do com funciona, eh? Com revifa aquest clàssic del propi Justin Bieber. Hola, Sergi Domena, sóc l'Ivan López, Sant Joan de les Abadeses. Hòstia, avui aneu passant tots els clàssics, eh? Avui divendres em podries posar Beauty and a Beat de Justin Bieber, Nicki Minaj. Una dedicatòria molt especial als locutors del Flash FM. Volia donar les gràcies per la feina que han fet aquesta temporada. Una abraçada i bon estiu. Fins aviat. Moltes gràcies, home, per les teves paraules i pel teu missatge, evidentment, eh? Molt maco, molt maco, molt viuri. Que vagi molt bé, Ivan López, eh? Aquí t'esperem, sempre al peu del canó, engegant la temporada vinent pel que encara queda, eh? Però que ja hi pensem, evidentment, eh? Abans de marxar.
1: Hola, supermega flasheros!
0: Hola, hola, hola.
1: Soc el Marc. Us estic enviant un àudio des de Reus.
0: Està molt bé.
1: I volia dedicar el meu àudio, aquest àudio, a Montiet.
0: Sí.
1: I m'agradaria que posessiu la cançó de Scandic de Quevedo. Adeu a tots els flasheros.
0: Adeu, simpaticots. Som-hi amb una altra de Quevedo.

0: Què tal? Oh, doncs mira, a punt de marxar al gimnàs i et voldria demanar la cançó de Machina Time, sisplau, que ara tinc una classe de body combat i fot-li, que estic amb ganes,
1: Ja veig, eh?
0: I sobretot, please, apunta'm per les entrades del brunch, vale? Moltes gràcies i a veure si tinc sort. Adéu, bona tarda.
1: Bona tarda, igualment. Bon cap de setmana i tota la del món, evidentment. Aquesta sort que et mereixes tu i tots els participants que ens fan arribar missatges com aquest al 628-06-06-13 en aquest darrer programa de la temporada. Aquest últim interactua. Demà teniu doble combo, o triple, fins i tot. De seguida us explico. Passarem per les festes del Carme d'Empúria Brava a partir de les 9 al Passeig Marítim. Esteu convidats a passar-ho bé, com sempre, amb Flash FM, cosa que ja és tradicional, amb l'Héctor Ortega, Miquel González i el Jaume Riu. Jo m'aniré, si tot va bé, que serà que sí, directe cap a Solsona, a disfrutar del cap de setmana jove a la sala polivalent dels joves de Solsona, precisament, evidentment, com no. Però abans, prèviament, passarem per una nova entrega del Macroaplec a la Riera de Gaià, Tarragona. Començaran a les 8 i la florinata de la música electrònica serà la protagonista, evidentment, del millor remember fins a les tantíssimes de la mateixa nit. Hola, flasheros, diu, m'agradaria que em toquessin les entrades per anar al brunch electrònic. Vinga, d'entrada t'apunto, que és del que es tracta. Diu, també m'agradaria que poséssiu Coco d'Omar Kurz. Moltes gràcies. Doncs vinga, una cosa i l'altra, som-hi.

0: La cantarella de Jay Wheeler, en aquest cas, que arriba amb el remix d'un tema que ja coneixíem.
1: Oh. Anant al meu poble, sí. Amb Madrid, en cotxe, i m'agradaria posar De Lejitos de Jay Wheeler.
0: Sembla molt bé.
1: Adéu.
0: Doncs era el remix, concretament, i celebro que te'n vagis ja de vacances direcció al poble. En cotxe també és un detall, que no facin amb bici, la que està caient a aquesta hora, eh? De Lejitos, This is the Remix. Com bé us deia, us apropa a les 6 de la tarda. Soy Rimet de l'Interactua. Per contactar-nos, ja sabeu com funciona. En qualsevol cas, us ho recordo, eh?
2: Envia'ns la teva nota de veu via WhatsApp al 628-0605-13.
0: Notes de veu o textos que llegeixo com el següent. Sergi, sóc el Víctor i m'agradaria que posessis Lady Golden, K-pop de Mohunters, per dedicar-se a la meva parella, es diu Nicole. També volem participar en el sorteig del lot dels productes d'Afterbite i Repelbite. Creiem que la resposta a la pregunta és que piquen de matinada i al vespre. Moltes gràcies. Doncs crec que l'heu encertat, però no ho puc dir perquè donaria pistes als altres oients. Vale?

0: Extraordinària nova proposta d'un tros de crack mundial com és Ugel, un tio que s'ha fet a si mateix gràcies a èxits tan rellevants com aquest. A priori no havia de ser mainstream o popular, però finalment ho ha estat, eh? Moving to the Sun, amb dos pebrots, sí senyor. I la col·laboració, a més a més, d'Ultra Naté. Us recordo un cop més que l'Interactua us porta a tu. Hi ha un acompanyant, el Branch Electrònic. Ho hem anat fent al llarg de tota aquesta setmana i avui culminem amb l'última entrada doble. Podrà ser-hi vivint i disfrutant del Branch Electrònic el dissabte 8 d'agost al Parc del Fòrum de Barcelona. Mar, aire lliure i la millor música electrònica amb artistes internacionals, talent emergent i una comunitat única. Per participar, peticions, dedicatòries, si l'interessa voler participar per aquesta entrada doble que sortejaré abans d'acabar el programa, i podràs anar a gaudir al Branch Electrònic Festival. I Flash FM, com sempre, emissora oficial. Guador del programa, hi ha un parell d'hores d'acabar l'entrega d'avui i la temporada del programa de peticions i dedicatòries. Esperem els vostres missatges. 628-060513.
1: Sergi, molt bona tarda.
0: Hola, la hola. Què tal?
1: Ara sí que sí, ja de vacances.
0: Bravo.
1: Ja era hora.
0: Bravo.
1: I mira, per acabar la temporada, posa'm, sisplau, la cançó de Ja pa què.
0: Sí.
1: Li vull dedicar a tots els flaixeros i a tu. I tot i que estigui de vacances, jo us continuaré escoltant i potser enviant algun missatget, això per descomptat.
0: Perfecte.
1: I desitjar-vos a tots que tingueu un molt bon estiu i aneu amb molt de compte.
0: Moltes gràcies.
1: Adéu.
0: Adéu, Laura, un petonet i a disfrutar, eh? He dit perfecte. Acaba molt bé. Parruco i Estifaoqui, aquest ja pa què, som-hi.

0: Merda, vaig a l'Ixenxo con Leoni.
1: Bon dia, m'agradaria participar al sorteig dels altres albrans que vaig anar fa molts i molts anys i m'agradaria tornar, la veritat. No tinc cap pla per aquest estiu i necessito una mica de festa i energia, la veritat.
0: Ja, ja.
1: I m'agradaria dedicar la cançó, qualsevol de la Badia, és igual, m'encanten totes, a la meva parella, que l'estimo molt.
0: Molt bé, moltes gràcies. Una ventolera, per cert. Mare de Déu, senyor. Queda clar que volies una cançó de la Badial i que li dediques a la teva parella abans de necessitar una festa amb una certa urgència, ja. Un minut per un quart en punt de set més. Interactua. Més divendres, més cap de setmana i en molts dels casos més vacances que mai. Hola, Sergi. Somos Marina y Ángeles Sabadell. Nos gustaría pedirte Let's Go de David Guetta. Bravo. Para ti, Pili de Lleida, Laura de la Mella, Jordi de San Cugat y toda la audiencia del Interactúa. Muchas gracias, Sergi. Buenas vacaciones para todos. Doncs tres quarts del mateix. Moltíssimes gràcies a vosaltres, com sempre, pel vostre missatge. I aquí teniu aquesta bona cançó. I had the wildest dream last night.

0: escoltes l'Interactua.
1: Formar una família o no? Decidir ara o esperar? Tornar a estudiar o emprendre? Marxar o fer vida aquí? Tot comença a casa.
2: Informa't dels préstecs, plans i ajuts per construir un futur des de l'habitatge. Entra a gent.cat/habitatge. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
3: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja a la teva manera amb Grimaldi Lines.
4: Al Pirineu i les Terres de Lleida vivim l'estiu d'una manera diferent. El ritme ens el marquen les aigües braves de la muntanya i les nits plàcides de la plana. La descoberta del patrimoni i la màgia de les tradicions. Una terra cuidada és una terra que et cuida. Ara Lleida, amb tota naturalitat. Patronat de Turisme, Diputació de Lleida.
5: Tu creus que trobarem un lloc per posar-hi el parasol? No ho sé pas, eh?
6: Però si aquesta hora la platja està buida.
5: Ja, però és que acabo de comprar un cupó extra de Nadal de l'11.
6: Que aquest any té 90 premis de 600.000 euros, esclar.
5: Una il·lusió tan gran que no sé pas si cabrem en aquesta platja.
7: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
6: Val més que en busquem un altre.
8: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
9: Carinyo, ja sóc a casa.
10: Hola, Reietó. Has picat molts humans?
9: Doncs no. S'han comprat Repelvite Aroma Fresh i s'ha complicat.
11: Nou Repelvite Aroma Fresh. El repel·lent de mosquits amb aroma fresca de cotó i eficàcia provada fins a 8 hores. I descobreix també tota la gamma Repelvite. Repelvite Aroma Fresh. Protecció que fa bona olor.
12: Flash. El poder del ritme. Avui al Flash Matí.
13: Ai, que s'acaba la temporada. Ai.
14: Bueno.
13: Ai, que posem música trista, però no és tampoc la intenció. Bueno, simplement que s'acaba la temporada. Escolta, que portem des del setembre de l'any passat i un descans, jo crec que és merescut, no?
14: Una família.
13: Hem d'agrair a tota l'audiència que cada dia es lleva amb nosaltres. Bravo, un fort aplaudiment.
14: Els millors.
13: Clar que sí, home. Armand Maravall, aplaudeix també tu.
15: Hola, què tal? Bon dia.
13: Bravo.
12: Flash Matí, de dilluns a divendres de 6 a 11 amb Héctor Ortega i Gemma Manzanero.
16: El 1518 a Estrasburg va haver-hi una epidèmia que va fer ballar la gent durant dies i dies. 500 anys després, a Catalunya, torna a haver-hi una epidèmia de ball, però aquest cop controlada pels millors. Exacte, parlem de les festes Flash FM.
12: Flash FM porta la diversió, la música i el poder del ritme arreu del país amb les festes Flash FM. Contracta la teva o busca quan és la pròxima a flashfm.cat. Una festa no és una festa sense Flash FM. Quan una cançó és immortal,

0: El despertador del país segueix sonant a ritme del flash matí d'estiu. El flash matí de sempre, concentrat en 3 hores. De 7 a 10 de dilluns a divendres, Héctor Ortega combat la calor amb el ritme més fresc del moment. Salta de llit, que l'estiu comença cada dia al flash matí d'estiu. Tot el que necessites per arrencar el dia, també a l'estiu. De 7 a 10, a Flash FM.
1: Això és Flash.

0: diuen, hola, Sergi, què tal? Soc en Nosa. Diu, últim interactuar abans de les vacances. Diu, ja tens ganes? Per acabar aquesta temporada vull demanar una cançó que crec que és una candadeta que t'agrada molt. Gordo, loco, loco. Diu, a mi encara més. M'agradaria també participar en el concurs del Brunch per última vegada, porfa. Felicitats per aquesta temporada i gràcies per la companyia de cada tarda. Aplaudiment per tu. Home, no, aplaudiment per vosaltres, ara mateix. Aquí ens tens. Bones vacances i ens escoltem de tornada. Diu, al setembre o a l'agost. Adeu, una abraçada, jefe d'equipo. Doncs al setembre, si tot va bé, eh? Estarem per aquí donant-ho tot, si Déu vol, acompanyant-vos cada tarda, afortunadament, revalidant una altra temporada del programa Tagà, aquest menester de demanar i dedicar cançons i tota aquesta marticada. Tot això sempre que vulgueu, eh? Ostres, m'acaben d'esborrar el missatge que tenia previst posar, tio. No ho puc creure. Oh, que feo, que feo, tio. Tenia una molt bona cançó, eh? Que a més havia buscat a consciència. A veure, què diuen.
1: Hola, soc la Violeta.
0: Hola, Violeta.
1: Que em podríeu posar copiners, sisplau?
0: Sí, home, copiners.
1: Gràcies.
0: Con dos copiners. Aya Nakamura és qui demana.

0: He intentado meditar.
1: Totes les peticions musicals són ben rebudes.
2: I en qualsevol moment poden sonar a l'Interactua de Flash FM.

0: amb qui tenim per aquí. Hola.
1: Hola, Sergi, molt bona tarda. Ja acaba la temporada. Pues avui, sisplau, me puc posar una de Rosalía, la que vulgui, i participar a la entrada de Repelvite. I la resposta és la...
0: La.
1: Adéu, bona tarda, plaer.
0: Moltes gràcies pel teu missatge. Aquesta concretament, Laila, You Love You, de la Rosalía. Una bona cançó que sempre és un gran recurs aquí a l'Interactu de Flash i Fire, entre els tants èxits de la Rosalía, evidentment. Moltes gràcies, un petó ben gran. Molt bon estiu. Adéu, Gregòria. Hola.
2: Hola, Sergi. Soc el Josep Maria Castells.
0: Bueno.
2: M'agradaria acomiadar-me de tota l'audiència per aquesta gran temporada que has fet aquí a l'Interactua.
0: Espectacular.
2: I demanar la cançó de soltera per dedicar-la a la mateixa Shakira,
0: sí?
2: Que segurament no ens estarà escoltant,
0: segurament
2: però sí,
0: no.
2: Molts fans sí.
0: Però igual sí.
2: I per a tots els fans de la Shakira els hi dedico aquesta cançó.
0: Molt bé, una abraçadota ben forta, home. Se li passa.

0: S'apunta Mike Towers amb aquesta cançó.
1: Bona tarda, jefe d'equipo. Vinga, va, que ja són divendres. Divendres va bastendre. Mm. Mira, et volia demanar, sisplau, la cançó nova de Mike Towers, la de una, Uno Nomás.
0: Sí.
1: Va, sisplau, va, posa-me-la. Vinga, va, que vagi bé. Un petó.
0: Petó, moltes gràcies. A gaudir el divendres i del cap de setmana. Una anà més amb l'empremta, efectivament, de Mike Towers, que s'ha tornat a passar al Disco Fashion, que tan bons resultats li ha donat i tan bona acollida ha tingut. Estem a 8 minuts per arribar en punt a les 7 de la tarda. Ens diuen, hola, bona tarda, crack. Diu, una entradeta pel branch electrònic. Mira, d'entrada diré que no és una, sinó que seran dos si et toquessin, eh? Diu, posa't alguna cançó de Noel, sisplau. Moltes gràcies. Marchando una de mala 2018. Brrr. Sort.
2: Anuel.

0: Catalunya, el ritme el marca Flash FM. Barcelona, 105.7. Sant Just Desvern, Molins de Rei, Sant Joan Despí, Sant Vicenç dels Horts, Granollers, Cardedeu. Flash FM arriba a tot arreu. Som únics.
1: Ens fas més cas a nosaltres que la teva parella?
2: És normal. La teva parella no sap fer això.
3: Flash.
0: Flash FM. Són les 7.

0: Escoltes l'Interactua. Cultura Jove us ofereix Òrbita Flash.
1: Si tens entre 18 i 30 anys, això t'interessa. Et recordem que Cultura Jove és la plataforma per gaudir de la cultura amb preus especials durant tot l'any. A Barcelona continua la programació del Festival Grec amb propostes com el retrat de Dorian Gray, el Teatre Romea o el número 16 dels Arcans Majors a la Sala Beckett. El 19 de juliol al Mercat de les Flors hi arriba el 30è Circ d'Hivern, la Gran Plantada de la companyia Escarlata. Més enllà de Barcelona, el 3 de juliol al 15 de novembre també podeu descobrir el projecte Perifèria Cultural, amb activitats repartides per diferents municipis de Catalunya. A Sant Feliu de Guíxols, del 10 de juliol al 19 d'agost, s'hi celebra una nova edició del Festival Porta Ferrada. I a Capmany, el 18 de juliol, la plaça mossèn Eduard Simón acull l'espectacle Fast, Cuentas Corrientes. Això sí, recorda que per beneficiar-te dels preus especials cal que tinguis entre 18 i 30 anys. Ho trobaràs tot a culturajove.cat. Entra, registra't i gaudeix de la cultura.
0: Cultura Jove, un programa de la Generalitat de Catalunya per apropar la cultura als joves.
2: Blanquerna presenta una nova manera d'estudiar medicina. La transversal, l'holística, la compartida, la participada, la combinada, la sinèrgica, la polivalent, la integral, la coral, la social, la innovadora. Blanquerna presenta la medicina de la Universitat Ramon Llull, la medicina més global.
3: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja a la teva manera amb Grimaldi Lines.
4: Flash. El poder del ritme. Les prèvies del cap de setmana són Territori Maxi Flash. La sessió dels divendres i els dissabtes que et prepara per la festa. O te la munta on vulguis. Muchacha. 4 hores de ritme mesclades per Héctor Ortega. El teu DJ de cap de setmana. Els divendres d'11 a 3 de la matinada i els dissabtes d'1 a 5 del matí, el Maxi Flash et prepara per la nit. Maxi Flash. Només a Flash FM. Ei, obre bé les orelles que cantem bingo. Barcelona, 105.7. Tarragona, 101.8. Lleida, 104.1. Girona, 99.6. I encara en queda més, però no hi caben ni amb calçador. Busca la teva freqüència a flashfm.cat per escoltar-nos on vulguis. Flash FM, portant el poder del ritme a tot arreu.
5: Quan una cançó és immortal,

0: Calibre 45. El repàs setmanal a la llista de Flash FM amb les cançons més importants del moment.
1: Come on,
2: let's go.
1: Let's go.
0: Vota i decideix a flashfm.cat. Mou els èxits. Fes que les 45 candidates pugin, baixin o aspirin a ser crack o mega crack per aconseguir arribar al número 1. La caupeta. Les novetats que demanen pas. Himnes que resisteixen. O qui es corona número 1. Escolta cada dissabte de 6 a 9 al Calibre 45 amb Edgar Manchado.
3: Flash, flash, flash.
0: El poder del ritme.
3: Flash.

0: Maladie, maladie.
1: ¿Qué pasa?
0: Wow.
1: ¿Qué pasa, Eva?
0: ¿Qué pasa?
2: Estem aquí, Calvin, unes amigues que anem al càmping i volem que ens posis la cançó de...
0: Maladie. Que vagi molt bé. Bueno, estic convençut de que serà així. Aquesta actitud és la que es busca. Bon cap de setmana i que vagi molt bé pel càmping, eh? Maladie. El tema que vosaltres i molts altres al llarg d'aquesta tarda i totes aquestes últimes setmanes, recte final de la temporada que l'Interactua, ens heu anat demanant. Va, últim avís, 628-060513. Movem per demanar la cançó que vulgueu. Estic operatiu al 100%, com sempre.
3: Ei. Bona tarda, Sergi.
0: Hola.
3: Avui et voldria demanar Ràqueta, de Wisin i Yandel, la dupla galàctica.
0: Sí, senyor.
3: Els hi dedico tots els flaixeros i el meu germà. Vamos, jefe d'equipo!
0: Que vagi bé. Abraçadota ben forta per tu i el brother. Salve!

0: està bé per aquí, hola.
1: Bona tarda, Sergi Domènech.
0: Hola.
2: Sergi Domènech.
0: Hola.
1: Som aquí, que acabem de sortir de Pals i ara anem direcció a Girona, a la capital, perquè ja acabem les vacances.
0: Vaja,
1: Ja som aquí al cotxe, el Sergi, l'Aina, el Guillem, la nostra gosseta Neula i jo, la Míriam. I et volíem demanar una cançó.
2: Tai-tai.
1: Si pot ser. Doncs moltes gràcies. Bon cap de setmana.
0: I tant que pot ser. Aplec de simpatiquíssims. Que vagi molt bé. Castell Girona, escolta mà. A ritme d'aquesta bona cançó de Shakira, ja sabeu, el tai-tai. Petonet ben gran, eh? I ànims. Recte final de l'Interactua. Hola, som en Rubén i l'Oriol. Us volem demanar la cançó Malibú per celebrar que el nostre amic Roger es casa. Diu, moltes gràcies. Doncs el felicitem, no? És el que toca, evidentment. No podem dir una altra cosa. Rosowski.

0: tienes loco, loco contigo.
1: Buenas tardes, playeros.
0: Hola.
1: ¿Qué tal? Per tercera vegada truco a veure si em poden tocar d'entrar per al Branch Electronic Festival.
0: Molt bé.
1: Que tinc moltes ganes d'anar-hi. I res, que passeu molt bon estiu i m'agradaria demanar una cançó, la de Tu me tienes loca de Gordo. Vale, moltes gràcies. A veure si tinc sort.
0: Vinga, va.
2: Adéu.
0: Sort tu i tothom. De seguida fem el sorteig que otorga aquestes entrades per anar directes al Branch Electronic Festival i també al lot de Repel Beat After Beat que us posarem a casa a través de tots els també interessats a l'hora de demanar i dedicar i apuntar-se, evidentment, al sorteig. Senyores, senyors, família, moment per concloure aquesta altra temporada de l'Interactuar. No sé exactament quina és, us dic la veritat, com sempre, la sinceritat pel davant, però són unes quantes, moltíssimes. Per alguna cosa serà que anem fent anys un rere l'altre, evidentment, gràcies a vosaltres, això és indiscutible, que sou l'ànima d'aquest show de ràdio basat estrictament en peticions i dedicatòries. Punt i pilota. Aquesta és la gràcia que té. I la imprimiu tots i cadascú de vosaltres. Si tot va bé, Déu vol, tornarem la temporada que ve amb moltes més ganes. Bé, bueno, moltes més ganes, no?, perquè sempre les tenim. Vull dir, és tonteria. Les mateixes ganes o més, si de cas. Que tingueu molt bon estiu. Soc en Domènech. Recordar-vos que aquesta nit, si voleu, unes ballaruques a quart per la Festa Major. Demà en Puri Brava, a partir de les 9. A les Festes del Carme i els joves que han organitzat una festassa un cap de setmana especialment per ells a Solsona, on tindrem la possibilitat de compartir una bona estona a partir de les 4 a la sala Polivalent. Si voleu, remember, Macroaplec del Remember, a la Riera de Gallà. Es posa en marxa a les 8 i acabarem quan s'hagi d'acabar, perquè la festa, evidentment, estarà garantida i servidíssima. Amb el millor so dance remember. I ara sí, marxo, va. Una més.
3: Hola, sóc la Duna, des de Sant Feliu del Racó. M'agradaria que poséssiu la cançó del Xiringu d'Estiu 22 i Henry Mendes.
0: Sembla molt bé. Immillorable cançó, família, que vagi molt bé. Adéu-siau, gràcies.

0: La teva discoteca particular es diu Warm Up.
1: Dame un grrr.
0: Escalfa motors a Flash FM cada dissabte de 9 a 10 del vespre.
2: Un què?
0: Una hora del Tech House més top.
2: Ok.
0: Nosaltres posem els temes i tu et poses com vols. La festa comença amb el Warm Up.
3: Okay.
0: La sessió oficial abans que ho petis a la nit. Warm Up amb el DJ de DJs, Sergi Domènech. Només a Flash FM.

0: poder del ritme. Vols saber si la teva parella et posa les banyes? Ens vols explicar cotis del teu insti? O simplement vols riure amb nosaltres? Cada nit al Flash Urban us esperem perquè hi digueu la vostra. Participa i explica'ns la teva història al WhatsApp 699-69-69-69. Flash Urban. De dilluns a dijous de 8 del vespre a 11 de la nit. I dissabtes de 10 de la nit a 1 de la matinada.
1: Que viva Flash Urban!
0: Amb Miquel González i Tomàs Poal. Tu vas al teu ritme i Flash FM també hi va. Ara els programes de Flash FM comencen a l'hora que tu vulguis.
2: Flash Matí, Interact Flash, Urban Maxi Flash, Flash, Randy Libre 45, Warm Up.
0: A la web flashfm.cat i a l'app tens accés a tots els últims programes de la graella.
3: I enhorabona per guanyar la samarreta del Flash Matí.
0: Escolta'ns les vegades que vulguis.
4: Quantes n'has suspès el teu fill?
0: Programació a la carta.
3: Una tarda més a Flash FM.
0: Tu decideixes.
3: Benvingudes, benvinguts a Flash FM. Aquest és el calibre 45.
0: Tu marques l'horari a Flash FM.

0: descansa.
1: Qui diu que el cap de setmana és per descansar?
2: Miquel González et farà saltar, córrer, ballar i, sobretot, activar-te per encarar el dia amb energia.
3: Flash Running!
2: Posa't en forma amb el Flash Running. Cada dissabte i cada diumenge de 8 a 9 del matí.
3: Flash Running!
2: Flash Running, la sessió més en forma de Flash FM.
1: Amb Miquel González.

Aquí arrenquen les 4 hores de Maxi Flash. La teva marató sense pausa de Parquineo. Comença el Maxi Flash amb Héctor Ortega.

separados.